0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Fórmula Pulcat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
1: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: comerços, empreses i centres educatius i socials, podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
1: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Jordi Quintana.
1: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera. 107.9 FM.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's
4: right. In your face. It's gonna be a lonely night.
5: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
6: A Radio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
7: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
6: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
7: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Radio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

make me go insane.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà avui al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA després que Catalunya exclogués el 23% dels alumnes de la mostra per sobre del 5% màxim recomanat per l'OCDE. L'error fa que els resultats catalans no es puguin comparar amb els d'altres territoris i va provocar crítiques de l'oposició i la comunitat educativa. La consellera Esther Niubó va destituir, recordem, la secretària general d'Educació i va anunciar tres expedients disciplinaris. La compareixença arriba enmig del malestar dels docents i després de diverses vagues. Ella també ha convocat els grups parlamentaris a una cimera educativa aquest divendres. I el president espanyol Pedro Sánchez ha assegurat que el sistema de control fronterer del Marroc va fallar durant l'entrada massiva de persones a Ceuta el 30 de juliol i ha reclamat al país veí respostes i mesures. Paral·lelament, el Ministeri de l'Interior ha iniciat els tràmits per allargar 115 metres l'espigó del Tarajal amb un projecte d'uns 9 milions d'euros. L'actuació també preveu substituir la barrera flotant de boies per una malla d'alta resistència que dificulta les arribades per sota de l'aigua. I 8 persones han resultat ferides menys greus entre les 37 ateses pel SEM per l'incendi en una residència a l'Ametlla del Vallès aquest dimarts a la nit. 4 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Granollers i 4 més a l'Hospital de Mollet, principalment per inhalació de fum. A més, 33 persones han quedat confinades pendents de valoració. El foc ha afectat diverses habitacions de la primera planta d'un edifici i de 4 pisos i els bombers l'han pogut extingir en menys d'una hora. I també 3 persones han resultat ferides lleus aquest dimarts a la tarda després que cedís un fals sostre de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona. Es tracta de 2 homes i una dona que han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat i Renfe ha tancat també l'estació per reparar-la. I els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxessa al Segrià. El cos el van localitzar el 19 d'agost. Uns treballadors de l'embassament inicialment no s'hi van apreciar indicis de criminalitat. L'autòpsia posterior, però, sí que en va detectar i el cas ha passat a mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. La policia busca ara l'autor del crim i intenta determinar les circumstàncies de la mort. I pel que fa al temps, avui continuarà el temps estable i assolellat a Catalunya amb temperatures pròpies de l'estiu. El cel estarà majoritàriament serè, tot i que no es descarten boires locals a valls i planes interiors i alguns núvols poc importants als relleus durant el dia. Pel que fa a les màximes, avui se situaran entre els 28 i els 32 graus.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
3: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les 2, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
3: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
5: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera,

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Fórmula 107.9.
2: Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Una persona mort en l'incendi declarat aquesta nit en una residència de l'Ametlla del Vallès. El SEMA té 78 persones, a banda de la víctima mortal. 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni. El foc ha afectat la primera planta de la residència, situada al carrer Llerona, un edifici de planta baixa i tres pisos. En el moment de l'incendi hi havia 80 usuaris i també 6 treballadors. I un home també ha resultat ferit crític i un altre lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, Peralada, aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. L'incendi ha afectat diverses estances i els bombers han hagut de treballar amb autoescala i drons per inspeccionar les zones no accessibles. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I tres persones van resultar ferides lleus ahir a la tarda després que cedís un fals sostre de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona. Es tracta de dos homes i una dona que van estar traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron. Protecció Civil va activar la prealerta del Pla Ferrocat i Renfe ha tancat l'estació per reparar-la. Els trens de la línia R4 continuen circulant però no hi fan parada en aquesta estació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà avui al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA després que Catalunya exclogués el 23% dels alumnes de la mostra per sobre del 5% màxim recomanat per l'OCDE. L'error fa que els resultats catalans no es puguin comparar amb els altres territoris i va provocar crítiques de l'oposició i la comunitat educativa. De fet, la consellera Esther Niubó va destituir la secretària general d'Educació i va anunciar també tres expedients disciplinaris. La compareixerà sense arriba enmig del malestar dels docents i després de diverses vagues. I ja també ha convocat els grups parlamentaris a una cimera educativa aquest divendres. I els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la trobada del cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxessa, al Segrià. El cos el van localitzar el 19 d'agost, on els treballadors de l'embassament inicialment no s'hi van apreciar indicis de criminalitat. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Bàscara deixarà un carril tallat en sentit França. A banda, també una avaria a l'A2, al Papiol, deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, retencions a l'A2 i la C55 d'Esparreguera a Abrera, a la B23 al Papiol, la C32 a Gavà, la C31 a Viladecans, la C16 a Sant Cugat i finalment la C58 a Caldes de Montbui.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Ens movem i fem esport. Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 amb una programació plena d'activitats per a totes les edats, impulsada des de la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera. La programació inclou propostes per a tots els cicles de vida, així com activitats específiques per a infants i joves, persones de més de 60 anys, usuàries del camp, infants i joves inscrits al programa d'educació física per esportiva i de capacitats diverses. Algunes de les activitats requereixen d'inscripció prèvia. Repassem a continuació les activitats que tenen lloc aquests dies, inclosos dins la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: Dimecres 23 de setembre, al matí, a les 8 es farà ioga a la piscina d'estiu, a les 9 envelliment actiu al pavelló municipal i gimnàstica suau al centre aquàtic municipal, i a la piscina d'estiu, a les 10 es farà tàbata i a les 11 estiraments. A la tarda, a les 3, hi ha GAC al centre aquàtic municipal, a les 5, Educació Física Infantil 2 al Pavelló Esportiu Municipal, a les 7, Running Club i Power Pump, a 8:15, Aigua Gym i a les 8 del vespre, World Dancing.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: Dijous 24 de setembre, a les 10, tindrà lloc un tastet d'una nova activitat al futbol Més 60 al camp de futbol. A les 11, es farà pilates a l'aire lliure a la piscina d'estiu. Al centre aquàtic municipal, a les 3, es fa aeròbic i a les 5, HIIT. I a les 6 de la tarda, es farà pilates a l'aire lliure a la piscina d'estiu.
3: Abrera Informació. informació, activitats.
4: Divendres 25 de setembre, a 11:15, es fa ball en línia al frontó municipal. A 10:15, a la plaça de Pau Casals, es farà la sortida d'una caminada per l'envelliment actiu per a majors de 60 anys. A 4:00, hi haurà taller de boxa per a joves al pavelló esportiu municipal i al centre aquàtic municipal. A 3:00 es farà Movicor, a 6:00 TBC i a 7:00 Crosscamp.
3: Abrera Informació, activitats.
4: Dissabte 26 de setembre, a 9:45 del matí, es farà una masterclass de cicle outdoor a l'exterior del pavelló esportiu. A 11:00 hi haurà activitats per capacitats diverses al parc de Sant Hilari i a l'escola Ernest Lluc, de 4 a 8:00 tenen lloc els patis oberts i de 5 a 7:00 un torneig de futbol.
3: Abrera Informació, activitats.
4: Diumenge 27 de setembre, a 10:15 es fa ioga a la piscina d'estiu i una caminada en família amb sortida des del centre aquàtic. A 11:00 hi ha pilates a la piscina d'estiu, al centre aquàtic municipal. A 4:00 hi ha tàpata i a 5:00 gimbol i al pavelló esportiu. A 5:00 es fa educació física infantil 3 i a 6:00 preesportiva.
3: Abrera Informació, activitats.
4: Dilluns 28 de setembre, a 8:00 del matí hi ha tai chi a la piscina d'estiu. A 9:00, envelliment actiu al pavelló municipal. A 10:00, entrenament funcional al centre aquàtic. A 11:00, estiraments a la piscina d'estiu. I a 3:00, al pavelló esportiu. A 5:00 es fa educació física infantil 1 i a 6:00, educació física infantil 4. I al camp, a 3:00 i a 7:00, es fa una classe de TBC i a 8:00, pilates.
3: Abrera Informació, activitats.
4: Dimarts 29 de setembre, al centre aquàtic municipal, a 9:00 hi ha aeròbic i a 10:00, power pump.
3: Abrera Informació, activitats.
4: Dimecres 30 de setembre, a 9:00 es fa envelliment actiu al pavelló municipal. Al centre aquàtic municipal, a 9:00 hi ha ciclo indoor, a 10:00 aigua gym, a 3:15 movicor, a 6:00 step i la darrera activitat és una sessió d'iniciació a la calistènia per a tots els cicles de vida que tindrà lloc a 7:00 al parc de calistènia. Recordem que l'Ajuntament d'Abrera va ser distingit pel Consejo Superior de Deportes com a l'Ajuntament amb més oferta esportiva dins la categoria de municipis d'entre 10.000 i 20.000 habitants en el marc de la Setmana Europea de l'Esport 2025. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
3: Abrera Informació. Gent d'Abrera.
4: Abrera es mobilitza contra el càncer. Aquest dissabte 19 de setembre vam viure una jornada molt especial plena d'esport, solidaritat i emocions amb la celebració del Partit Solidari contra el Càncer en homenatge a l'artista abrerenc Detweiler. El camp municipal d'Abrera va acollir aquest partit solidari que va comptar amb una molt bona participació i que va permetre gaudir de l'esport mentre sumaven esforços per una bona causa. La solidaritat també va continuar a la plaça de Rafael Casanova amb un sorteig de productes solidaris gràcies a la implicació dels comerços locals i al parc de l'estació es va posar el punt i final a la jornada amb un tardeo molt participat on es va fer entrega d'un xec solidari de 5.580 euros a benefici de l'Associació Espanyola contra el càncer.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: amb Jordi Quintana.
1: Bon dia, passen 9 minuts de les 8 del matí, dimecres 23 de setembre. Sí, ja estem a la tardor, des de les 2 de la matinada i 5 minuts. Doncs donem la benvinguda a aquesta nova estació. Anem a repassar alguns apunts de l'actualitat. Tenim molta informació a aquesta hora del matí. Primer comentarem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre l'error a les proves PISA del curs passat que va deixar Catalunya fora de l'informe que publica l'OCDE. La compareixença l'ha sol·licitat el mateix president i també Junts, Esquerra, els Comuns, Vox i la CUP. L'estudi PISA es fa cada 3 anys i avala les competències de l'alumnat de 15 anys en 3 àmbits principals: ciències, matemàtiques i lectura. Les dades catalanes de l'informe PISA 2025 no són vàlides ni comparables a la de la resta de territoris ni a la d'anys anteriors per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. En concret, es va deixar fora un 23,2% dels alumnes per raons com alguna discapacitat o poc domini de la llengua, davant el màxim del 5% que recomana l'OCDE. L'error es va saber al juliol. La Generalitat llavors ho va considerar una incidència tècnica i va dir que n'investigaria les causes. Els serveis d'intel·ligència espanyols han detectat un volum important de subsaharians que s'estan desplaçant en massa fins al nord d'Àfrica. Aquest dimecres és el dia en què se suposa que hi ha d'haver un nou intent d'accedir a Ceuta, sobretot per mar, i el Departament de Seguretat de l'Estat ha informat a la cadena SER que milers de persones han agafat trens i autobusos per arribar fins a la frontera entre Espanya i el Marroc. Ara bé, autoritats espanyoles i també marroquines han estat tota la nit patrullant la zona amb un dispositiu especial per evitar una nova entrada massiva de migrants. I els serveis secrets creuen que el que va passar els dies 30 i 31 de juliol no es repetirà, bàsicament perquè les crides que s'han compartit a les xarxes socials són molt poc detallades. Ara mateix encara no se sap a quina hora exacta seria aquesta suposada nova entrada. I perquè avui el desplegament policial és molt més contundent que aleshores. Capítol de successos, perquè un incendi aquesta matinada en una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès ha deixat un mort, 13 ferits menys greus, penyalació de fum, i els hem atès 64 persones més, que estan en estat lleu. Els 11 ferits els han traslladat a diversos hospitals de la zona, 6 al de Granollers, 4 més al de Mollet del Vallès i 3 al de Sant Celoni. La resta els han donat d'alta allà mateix. L'incendi va començar a 10:45 de la nit en aquesta residència ubicada al carrer Gerona. En aquell moment, a dins de l'edifici, hi havia 80 usuaris i 6 cuidadors. Els bombers van apagar les flames en un 3 i no res, però el fum es va escampar per les 4 plantes de l'edifici, obligant a desallotjar les 2 primeres i a confinar la resta de persones a les seves habitacions. Segons una última hora, aquesta matinada els bombers han acabat de ventilar l'edifici i la Generalitat ha anunciat que els departaments d'Interior, de Salut i de Drets Socials estan fent seguiment de la situació per restablir la normalitat. I comentar que 2 persones han resultat ferides per l'explosió d'un dipòsit de gas aquesta matinada en un hotel rural, al nucli de Vilanova de la Muga, a Peralada. Parlem de la comarca de l'Alt Empordà. Arran de l'impacte, bona part de l'edifici ha quedat destruïda. Ha afectat la masia de la planta baixa i 2 pisos. El SEM ha traslladat les víctimes a l'hospital i els bombers de la Generalitat han treballat amb 9 dotacions des de l'avís, que ha sigut a les 2 de la matinada i 18 minuts. Els bombers han informat que hi havia foc a diferents parts de la masia i que s'han rescatat un gos atrapat a l'interior. Per les tasques s'han fet servir una autoescala i han supervisat l'estat de l'estructura amb drons. Ara mateix hi ha obres i està provocant problemes a l'autovia A2. A Abrera, 2 quilòmetres de retenció, sentit Barcelona, 2 quilòmetres més a Esparreguera, perquè aquestes obres estan concretament a Esparreguera. 2 quilòmetres sentit Barcelona, però també està afectant a Abrera, 2 quilòmetres més, també parlem sentit Barcelona, i de retruc està afectant també la B224 a Sant Esteve Sesrovires, sentit Martorell, i també hi ha problemes a la C55 entre Abrera i Olesa de Montserrat per enllaçar amb aquesta A2. 18 graus de temperatura.
0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Estrenem tardor i ara Òscar Maidon des de la Baixa Califòrnia amb aquest Sinaloca. una de les peces fortes del seu disc Música en Mijetski.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Ara ens quedem amb Mon Laferte, des de Viña del Mar, a Xile. Una de les veus més personals de la música llatina torna amb A pesar de ti y de mí, una cançó de comiat, d'aquelles en què estimar també vol dir saber deixar anar. Baixem una mica el ritme i que parli Mon Laferte.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

Dos quarts de nou al matí. A les dues de la matinada i sis minuts ha començat oficialment la tardor i ho ha fet amb un ambient molt suau. De fet, el primer dia d'aquesta nova estació vindrà marcat per temperatures més pròpies de l'estiu. Hem començat la jornada amb moltes temperatures entre 15 i 20 graus i amb el pas de les hores els termòmetres s'enfilaran de nou fins a màximes que es mouran entre els 28 i els 32 graus. Seran semblants a les d'ahir, tret de les comarques del sud, on quedaran més frenades. Durant tot el dia predominarà el sol a bona part del país i només es combinarà amb algunes boires matinals en punts interiors de les comarques de Girona, del prelitoral i a la Catalunya central. Entre dijous i divendres pujaran les temperatures i el cap de setmana, tot i que recularan lleugerament, es mantindran per sobre de la mitjana. El sol es combinarà amb algunes bandes de núvols, però de pluja de moment no se n'espera. Repassem termòmetres. Temperatures actuals ara mateix a Barcelona entre 20 i 23 graus, 21 a Tarragona, 17 a Lleida, 12 a Girona, 18 a Terrassa, Olot 13, Amposta 20, Prades 12, a Badalona 13 i a Abrera 19 graus.

anem a recordar una cançó, anem a recordar temes, anem a recordar èxits. Va ser un dels grans himnes de Maná des de Guadalajara, Mèxic, una banda que ha marcat dècades de rock llatí i una cançó d'aquelles que reconeixes només amb els primers segons. Mariposa traicionera, que va portar Maná fins al número 1 de les llistes llatines als Estats Units. Fem una mica de memòria i que soni.

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: Ara ens quedem amb Olivia Bay, la madrileña que vam conèixer a Operación Triunfo 2025. Continua definint el seu propi so amb Sin Miedo a Caer, una cançó sobre atrevir-se, deixar-se portar i apostar per algú sense saber ben bé com acabarà, eh? Una Olivia que cada vegada té més clar cap a on vol.

0: A Chatarrero del Amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del Amor.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Ara ens n'anem fins a Puerto Rico amb Pedro Capó. Torna amb Caer i levantar-se, una cançó que parla de caure, equivocar-se i tornar-se a posar dret. Molt de Pedro Capó, positiva, propera i amb missatge. Una mica d'energia per continuar aquest primer matí de tardor.

0: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Ara ajuntem Cádiz i Venezuela en una mateixa cançó, Salistre i Jorge Luis Chacín, A tu laito. Va, que aquesta cançó entra sola.

0: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.
1: Ara ens quedem amb Relief, una de les noves propostes de l'escena catalana. Bep Berneda, Quirsa Puigdeval i Zac Vives posen veu a Sobran Paraules.

0: No, Víctor Magán des de Badalona i Dani Romero des de Gran Canària. Me duele. Arribem a les 9.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Ho hem sabut fa una estona, una persona morta en l'incendi declarat aquesta nit en una residència de l'Ametlla del Vallès. Per saber quina és la darrera hora de tot plegat, connectem ara amb el nostre company, el Jordi Roig, de Ràdio Silenci. Jordi, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs una persona mort i 11 han quedat ferides menys greus en un incendi que ha cremat aquest dimarts a la nit fins a 8 habitacions a la residència Vallparadís, a l'Ametlla. L'avís ha arribat cap a 11:45 de la nit al centre, que està localitzat als afores del poble, al peu de la carretera de l'Ametlla a Llerona. Segons el Servei d'Emergències Mèdiques, l'incident s'ha tancat amb 71 persones afectades ateses pels sanitaris entre residents i treballadors. L'alcalde de l'Ametlla del Vallès, Jan Santaló, ha donat més detalls de l'afectació entre les persones en declaracions a la xarxa.
5: L'última hora és la confirmació malaurada d'aquesta persona que ha acabat perdent la vida en aquest malaurat incendi i l'optimista recuperació de tota la resta que es troben actualment ingressades.
4: A banda, l'incendi ha deixat 60 persones amb afectacions lleus que no ha calgut traslladar. En una primera intervenció, els bombers, com a mesura preventiva, han desallotjat totes les persones de la primera i la segona planta. I, segons els bombers, a la tercera també hi ha arribat una mica de fum. Amb el foc apagat, els bombers treballen per acabar d'extingir punts calents i ventilar.
3: Gràcies, Jordi. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I també un home ha resultat ferit crític i un altre de lleu després d'una explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, per alada aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà en aquests moments, a partir de les 9 al Parlament, per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA, després que Catalunya exclogués el 23% dels alumnes de la mostra per sobre del 5% màxim recomanat per l'OCDE. L'error fa que els resultats catalans no es puguin comparar amb els d'altres territoris i va provocar crítiques de l'oposició i la comunitat educativa. La consellera Esther Niubó, recordem, va destituir la secretària general d'Educació i va anunciar també 3 expedients disciplinaris. La compareixença arriba enmig del malestar dels docents i després de diverses vagues. Illa també ha convocat els grups parlamentaris a una cimera educativa aquest mateix divendres. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Bàscara deixa un carril tallat en sentit França. A banda també una avaria a l'A2 al Papiol deixa un vehicle al voral i a banda també hi ha retencions a l'A2 i la C55, a Abrera, a la B23 al Papiol, a la C32 a Gavà, a la 71 Viladecans i també a la C59 a Caldes de Montbui. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i La Molina.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera acollirà aquest dijous 24 de setembre a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que podreu seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia. A la part resolutiva es proposarà l'aprovació de l'acta de la sessió anterior ordinària de data de 16 de juliol, l'expedient de modificació de crèdit al pressupost general de l'exercici de 2026 número 11 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit i l'aprovació del Compte General d'Exercici Pressupostari de 2025. A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox n'ha presentat 3. Per a l'adequació dels reductors de velocitat d'Abrera a la normativa vigent i la millora de la seguretat viària, per crear un programa municipal de suport a veïns amb càncer i en suport i solidaritat amb el poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola. El grup municipal d'Alternativa en Comú ha presentat una moció de solidaritat amb Ceuta i de corresponsabilitat territorial davant de crisi migratòria. A la part de control es donarà compte al ple de l'execució pressupostària del segon trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de juliol i agost de 2026. I finalment hi haurà el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal es retransmet en directe per Ràdio Abrera al 107.9 de l'FM i també la podreu seguir per internet i a través dels vostres dispositius mòbils a radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Gent gran.
6: En el marc de la Setmana de la Gent Gran 2026, l'Ajuntament d'Abrera organitza una nova edició de la Caminada de la Gent Gran d'Abrera, que enguany arriba a la seva 27a edició. L'activitat tindrà lloc el diumenge 4 d'octubre al matí i està oberta a tots els públics. La jornada començarà a les 8 del matí amb la recollida de la samarreta i a 8:45 es farà l'escalfament i la sortida des de la plaça de Pau Casals. Les persones participants podran escollir entre dos recorreguts de 3 i 7 quilòmetres. L'activitat és gratuïta i inclou samarreta commemorativa i esmorzar per a totes les persones inscrites. Inscripcions que realitzaran de forma presencial al Casal de la Gent Gran, a la Rambla del Torrentet 8, en els següents dies i horaris. Dimecres 23 de setembre, de 4 a 6. Dijous 24 de setembre, de 10 a 12. Divendres 25 de setembre, de 10 a 12. La 27a Caminada de la Gent Gran d'Abrera compta amb la col·laboració de l'Associació de la Gent Gran d'Abrera, l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil d'Abrera, el Centre Excursionista d'Abrera i la Fundació CC. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació. Gent gran.
2: Salut pública.
6: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de la Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el castell de Voltrera d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, ha explicat en declaracions a Ràdio Abrera els serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
7: Des de l'AFA el que tenim són diversos serveis. Un és, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim 3 centres de dia, són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un està al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, li donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació i en dutxes, i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim 2 espais fent memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
6: A continuació, repassem les activitats programades enguany a Abrera a motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindrà lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimecres 30 de setembre, a 4:45 de la tarda, es farà un taller de risoteràpia. Dimarts 6 d'octubre, a 5:00, un bingo musical. I dimecres 7 d'octubre, també a 5:00, al Cinefòrum La Gran Lillian Hall. A més, el programa de la salut a les zones de Ràdio Abrera, que cada segon dissabte s'emet en col·laboració amb l'equip d'atenció primària i el Servei de Salut de l'Ajuntament. Hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Passen gairebé 9 minuts de les 9 del matí i tornem amb la música. Segona hora d'aquest primer matí de tardor i l'encetem amb Psycho i Chencho Corleone, dues generacions de l'Urban juntes amb Pato Las Gales i després Omar Montes, Chillo i Fernández amb Perdona mi amor. Ritme, melodia i energia per agafar embranzida, que aquesta obra que està començant i ho volem fer junts.

0: confiança en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Ara ens quedem amb Pablo Alborán. El malagueny torna a mirar cap als records, però aquesta vegada amb una cançó més rítmica del que és habitual en ell. Tiempos bonitos, per recordar allò que va ser bonic, encara que ja hagi quedat enrere. Thank you.

0: Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera.
1: Ara ens quedem ben a prop de casa. Sara Roy suma la veu de Judit Nederman i la guitarra de Pau Figueres, El error més bonic. Tres noms de l'escena catalana junts, una cançó delicada, molt de pell i d'aquelles que demanen escoltar la lletra. Baixem una mica el ritme.

Ara fem una mica de memòria, 9:15 del matí, 20 graus. Ho farem amb Ricardo Arjona, des de Guatemala. És una de les veus més inconfusibles de la música llatina. I una cançó que molts reconeixereu des del primer acord, El Problema. Va ser un dels grans èxits de Santo Pecado, el disc que va arribar al número 1 de les llistes llatines als Estats Units. I una curiositat ben nostra, el videoclip es va rodar a Barcelona. Ara sí, recuperem a Ricardo Arjona.

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Ara ens quedem amb Ruslana a Fuego. És la cançó principal de la pel·lícula del mateix nom, on ella també debuta com a actriu. Una història molt marcada pel ball, la llibertat i les ganes de viure intensament. 17

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.

0: per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a Jiménez Lirio Punés i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i canvia. De Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure i bé, ara és més fàcil que mai.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Ara canviem una mica d'aires amb Scorpio, la barcelonina torna amb Ventilador. Una cançó molt directa, amb ritmes i ganes de ballar. D'aquelles que et desperten de seguida i et posen el matí en moviment.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Atenció, perquè la policia està buscant 12 jihadistes que s'amaguen entre els immigrants de Ceuta. Són la major amenaça per la seguretat nacional que ha generat la crisi de Ceuta. Tots són homes adults i tots van entrar a la ciutat aprofitant l'arribada massiva d'immigrants dels dies 30 i 31 de juliol. La Policia Nacional té constància que es tracta de 12 terroristes jihadistes i els busca des d'aleshores, sense èxit, segons ha sabut el canal d'investigació i successos de premsa ibèrica. El seu nom i el seu historial directiu ja figuren en bases de dades gràcies també a la col·laboració de la policia marroquina. La major part d'aquests jihadistes que van arribar camuflats com a immigrants ja havien estat detinguts al seu país i condemnats a presó per la seva implicació en diferents xarxes islamistes radicals. Aquesta és una última hora, una exclusiva de premsa ibèrica que edita, entre altres, El Periódico. La policia busca 12 jihadistes que s'amaguen entre els immigrants de Ceuta. I els bombers de la Generalitat treballen hores d'ara per extingir un incendi forestal a Cardona. Sembla ser que ha passat a la zona de Traserres. Ara per ara encara no ha transcendit la superfície afectada. En total hi treballen 10 dotacions de bombers. I una altra última hora que acabem de conèixer. Informació de Mossos d'Esquadra. Han detingut a Madrid una dona presumptament relacionada amb la mort de la seva parella a Baqueira al mes de desembre. Investigació de la DIC. El cas està sota secret de les actuacions.
0: L'actualitat al moment. Fórmula Matí. Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio, Ràdio Obrera.
1: Ara ens n'anem fins a Medellín amb dos dels noms més potents de la música urbana colombiana. Ryan Castro i Feid, que tornen a coincidir a Mentira. Reggaeton, ritme i aquell so que els ha convertit en referents del gènere. Una combinació que funciona.

0: Avui estrenem tardor, però ZP 509 encara s'aferren una mica a l'estiu. El grup d'Artés ens porta 32 d'agost. Una cançó sobre aquelles ganes d'allargar les vacances, els bons moments i els amors d'estiu. Una mica més, una mica de nostàlgia, però amb ritme.
1: És 32 d'agost.
2: La ràdio més propera. Ràdio Obrera.
0: Ara hi posem una mica de rock amb Sarrià i Àngel Stànic. El malagueny explica a Luces Blanques la part menys bonica de viure la música, però també les ganes de continuar perseguint un somni. I Àngel Stànic s'hi suma per donar-li encara més caràcter. A les 10 arriben els serveis informatius.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA. Illa ha reconegut errors greus en la metodologia d'aquestes proves i ha dit que no haurien d'haver passat, que el govern ho assumeix i que ho corregiran. Connectem ara amb la Mont Carvajal. Mont, bon dia.
3: Bon dia. Illa ha assenyalat dos errors d'origen. D'una banda, l'Institut Nacional d'Estadística del Govern espanyol no avisa que cal apartar el 5% d'alumnat amb dificultats d'aprenentatge de les proves i de l'altra, quan sí que ho indiquen, és el departament qui no adverteix els centres.
4: La documentació que es va presentar als centres reproduïa la informació facilitada per l'INE sobre els criteris d'exclusió de l'alumnat. Era una informació correcta pel que fa als supòsits d'exclusió, però incompleta en un aspecte que després resultaria determinant. No hi constava el llindar del 5% d'alumnat exempt que l'OCDE estableix com a referència.
3: Però ella de seguida ha passat els anuncis fets ahir sobre prohibició de la intel·ligència artificial als menors de 14 anys i ha convidat tothom a debatre l'educació que el país necessita per fer un pacte de país. Junts i Esquerra, que ja estan intervenint, han acusat el govern d'opacitat perquè estan convençuts que el govern va saber l'error de la mostra fa més d'un any i no ho van dir. I pregunten a ella per què va callar. Han dit que l'error és enorme i greu perquè ha fet quedar en ridícul tot el país.
2: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I una persona morta en l'incendi declarat aquesta nit en una residència d'Ametlla del Vallès. En SEMA té 78 persones, a banda de la víctima mortal, 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni. I també un home ha resultat ferit crític i un altre lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, Peralada, aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I pel que fa a la mobilitat, a la B10 en sentit sud hi ha 3 quilòmetres de congestió entre Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet. En sentit nord també hi ha congestió entre Santa Coloma i Barcelona per un accident a l'AP7. Hi ha retencions en sentit Tarragona i també hi ha retencions a la C31 entre Barcelona i Badalona i a la C33 en sentit sud. Pel que fa al servei ferroviari també, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i la Molina per una incidència en la infraestructura i també hi ha retards a l'R2 sud per una altra incidència, en aquest cas a Cunit. I pel que fa al temps, avui continuarà el temps estable i assolellat a Catalunya amb temperatures pròpies de l'estiu. Les màximes avui rondaran entre els 28 i 32 graus.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Aquest divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre celebrarem una nova edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, la setena. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza aquest esdeveniment amb la col·laboració d'establiments i entitats abrerenques amb l'objectiu de recuperar la memòria dels porrons. A la setena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera tornarem a destacar l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat, unes tradicions que van néixer quan Abrera, un poblet agrícola que en poc temps va créixer per esdevenir el nostre municipi tal com és en l'actualitat. A la fira trobareu propostes gastronòmiques dels menús d'aquella època, activitats per a tota la família, exposicions, esdeveniments culturals, mostres de l'activitat agrícola d'abans i d'ara i l'emblemàtic concurs de l'aixecament del porró. I enguany, com a novetat, podreu aconseguir el barret de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera. Sentim la regidora de promoció de la vila, Maite Novell, l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i joves del municipi.
6: Estem al mes de setembre i, com sabeu, ja tenim aquí la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
7: El cap de setmana del 25, 26 i 27 de setembre celebrem la nostra setena edició amb moltes activitats per tothom, per tota la família. Vides infantils, tallers de tastos i cates per adults, demostracions de cultura popular catalana, el nostre concurs d'aixecament de porrons, la tracturada, el mercat d'origen del Parc Rural de Montserrat, amb productes de proximitat i molta música.
6: Com a novetat enguany tenim el barret de la Fira dels Porrons.
8: No us quedeu sense el vostre barret.
9: Ho podeu aconseguir el pròxim divendres 25 de setembre al carrer Rebato a partir de les 6:30.
5: Com a novetats destacades de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, aquest divendres 25 de setembre al carrer del Rebato, el Museu del Vidre del Bimbodi instal·larà un estant expositor de porrons, altres productes per vendre i informació sobre el museu i les activitats que fan. I a partir de 9:45 de la nit podrem gaudir amb Te Improviso, un espectacle d'improvisació de Príncep Show, ple d'humor, sorpreses i participació del públic. Dissabte 26 de setembre, de 1:45 a 2, hi haurà amenització amb actuacions de DJ i de 6 a 8, el Musicant del Vi, una experiència sensorial que combina tast de vins, pintura en vi i música en directe a càrrec de Marta Aranyó i Eugeni Muriel, una activitat amb aforament limitat a 25 persones i cal inscripció prèvia a través del correu turisme@abrera.cat. I diumenge 27 de setembre al Parc de Can Morral, d'1 a 4, hi haurà vermut amb DJ Andreu Preses. Com a proposta especial d'amenització de diumenge, també comptarem amb la presència del Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet, que portarà a la fira porrons artesanals i altres productes a la venda, apropant al públic artesanies tradicions vinculades al vidre. A més, divendres 25 de setembre al carrer del Rebato tornarem a recuperar el concurs d'aixecar el porró amb una exposició fotogràfica, i el cap de setmana, dissabte 26 i diumenge 27, al Parc de Can Morral serà el centre de la fira amb espais gastronòmics on s'oferiran els plats basats en la gastronomia arrelada al territori, activitats per al públic familiar, tallers, música, cultura popular i molt més. En el marc de la Fira Gastronòmica, el Parc de Can Morral també acollirà una nova edició del Mercat de Proximitat Origen Montserrat amb activitats per a tothom el diumenge al matí. Podeu consultar la programació completa de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Educació.
5: Recordem que durant aquesta setmana fins divendres 25 de setembre inclòs, l'Escola Municipal de Música d'Abrera té obert el període de matriculació per al curs 2026-2027. Les diferents propostes formatives adaptades a diverses etapes i interessos de l'alumnat inclouen sensibilització musical per infants d'I3, I4 i I5, educació musical per infants joves, persones adultes i gent gran, educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música d'Abrera contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a la secretaria de l'escola, a la plaça del Rebato 1, de dilluns a divendres, de 5 a 9:15. També podeu fer-ho a través dels enllaços que trobareu al web abrera.cat i per a més informació podeu trucar al 93 770 2702 o enviar un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Informació de servei.
5: El Servei Municipal d'Aigües d'Abrera ha informat que a motiu d'uns treballs de reparació i millora a la xarxa d'aigua, aquest dijous 24 de setembre a partir de les 9 del matí es procedirà a tallar el subministrament fins a la finalització dels treballs als carrers del nucli urbà d'Abrera que detallem a continuació. Miraflor, Xarelo, Lera, Solell, Santiago Rossinyol, Amellers, Florida, Major, Nou, del Mig, de la Font, carrer del Migdia, Ponent i Rubí. També l'avinguda de la Generalitat als números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 32 i 41. Des de l'Ajuntament d'Abrera es prega les veïnes i veïns afectats per aquest tall, disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
10: De Sema Enrere, la informació de les 10 i encarem la tercera hora amb 21 i Malmo 040. Estaràs. Dues bandes que sumen forces en una cançó de pop ben directa. I després canviem de registre, però no de ritme. Passarem a Shakira i Burna Boy amb la versió en castellà de Die Die. Dues col·laboracions ben diferents per posar en marxa aquesta tercera hora.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
5: Deixem, després de la pausa, enrere la publicitat, perquè ara arriben la banda Viva Suècia amb DJ Nano. Aquesta és la versió del Querer.

Dos quarts d'onze, ara sí, una d'aquelles cançons que només començar ja et fan tornar uns quants anys enrere. Alejandro Sanz i No és lo mismo, una cançó amb força, amb caràcter, i d'aquelles que encara avui sonen com si el temps no hagués passat. Recuperem-la i que ens torni a portar directament als primers 2000. Temperatura 22 graus.

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: Ara descobrint a Gurebzi. Brebzi, un artista que juga amb diferents sons i continua fent créixer el seu projecte pas a pas. La nova es diu No prometo res, una d'aquelles cançons que van al gra i que ens serveixen per conèixer una mica més el seu univers. Camí de les 11 del matí, aquest 23 de setembre.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
3: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
2: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
3: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
2: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
4: T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
8: Ara recuperem un clàssic de Sopa de Cabra, però passat per un filtre ben diferent. Jordi Roca, sota el nom de Jordi Stone, ha transformat el Far del Sud en una versió més electrònica i ballable per celebrar els 40 anys del grup gironí. Fins i tot hi ha sons de cuina, convertits en part del ritme. Una manera ben original de donar una nova vida a una cançó de sempre.

0: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.
1: Ara ens quedem amb Álvaro de Luna, el sevillà. Canta, llegó tarde.

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ara tornem a pujar el ritme amb Becky G, amb aquest Xula, una de les peces del seu nou disc, Baraja Bendita.

Alba Grasa, Ningú mai sabrà. Amb aquesta nova cançó de l'artista arribarem a les 11 del matí, moment de la info.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i la validació de la mostra. Segons ha explicat, es va excloure un 23,2% de l'alumnat, molt per sobre del 5% recomanat. Illa ha defensat que el govern no vol minimitzar els fets, que ja s'han obert tres expedients disciplinaris i que s'estan revisant els mecanismes de supervisió perquè no es torni a repetir. I anem ara fins als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic, on aquest matí s'està produint el desnonament d'una família. En els propers mesos, 11 famílies més podrien trobar-se en la mateixa situació. Els veïns denuncien que aquests processos afecten famílies en situació de vulnerabilitat. Connectem ara amb Marcel Puig. Quina és la situació? Bon dia.
3: Bon dia, doncs, a les 10 del matí, al voltant de les 10 del matí, ha arribat la comitiva judicial aquí, als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic. Abans d'entrar a l'habitatge afectat, hem parlat amb els membres del PAP, Plataforma per Afectats de la Hipoteca i l'Habitatge d'aquí a Osona, que intenten que aquest desnonament es posposi per més endavant. Avui s'està produint aquest desnonament d'una de les 11 famílies que podrien ser desnonades dels seus habitatges. El primer desnonament ja es va intentar el dia 26 de juny, però es va poder evitar, per tant no es va dur a terme. Aquests 11 pisos que es volen ser desnonats són d'antics llogaters d'aquests pisos o de pisos ocupats. Aquests 11 formen part dels 104 pisos que van perdre la protecció oficial el 2023 i després de la compra dels 76 habitatges per part de l'Incasòl el 2024 van passar al parc públic. Ara, però, les famílies denuncien que l'Agència de l'Habitatge ha iniciat processos per recuperar alguns pisos, fet que deriva en aquests desnonaments. Seguirem el cas de com evoluciona aquest desnonament. De moment es troben a dins a l'habitatge.
2: Gràcies, Marcel. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver surant al mar al port de la Selva, l'Alt Empordà. El cos l'han localitzat aquest matí unes persones que havien sortit a pescar i que han avisat el 112 cap a 3:15. Per ara no se'n reconeix la identitat, ni l'edat, ni la nacionalitat i la investigació haurà d'aclarir les causes de la mort. I una persona també ha mort en l'incendi declarat aquesta nit en una residència a l'Ametlla del Vallès. El SEMAT és un total de 78 persones, a banda de la víctima mortal. 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni i el foc ha afectat la primera planta de la residència situada al carrer Llerona, un edifici de planta baixa i 3 pisos. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més, se segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització que tindran lloc del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirto és la regidora de Gent Gran.
6: La Setmana de la Gent Gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de Gent Gran, que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de Gent Gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de Gent Gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
5: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:45 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre a les 11 serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran que arriba a la 27a edició i que com sempre està oberta a tota la població. Per participar-hi cal inscriure's al casal de la gent gran d'Abrera avui dimecres 23 de setembre de 4 a 6 de la tarda i aquest dijous 24 i divendres 25 de setembre de 10 a 12. El dilluns 5 d'octubre a les 4 de la tarda tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú calles, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats, al matí de 10 a 12 un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda a les 5 un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. El dimecres 7 d'octubre a les 5 de la tarda tindrà lloc un cineforum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Abrera Informació. Gent gran.
5: Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Gent Gran, la Setmana Europea de l'Esport i la Setmana de la Mobilitat Sostenible es donen també a conèixer noves activitats i serveis per a la gent gran d'Abrera. Activitat física i benestar, amb futbol per a més de 60, una activitat en col·laboració amb l'Agrupació Esportiva Abrera, que es farà tots els dijous de 10 a 12:15 al camp de futbol municipal. Caminades per a més de 60, amb jornades de portes obertes el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal. La posada en marxa de la gratuïtat del servei del bus urbà Més 60 amb la nova T-Social i en col·laboració amb la residència Veledat Canigó d'Abrera, els àpats en companyia i els àpats a domicili. Per a més informació sobre aquests serveis podeu contactar amb els departaments d'acció social de l'Ajuntament d'Abrera o amb la residència Veledat Canigó d'Abrera.
4: Abrera Informació. Esports i benestar.
5: Ja estan obertes les inscripcions per participar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera, que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física, o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses pels abrerencs i abrerenques. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal d'Abrera al passeig de l'estació 24 en l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges al matí de 10 a 2. També podeu trucar en el mateix horari al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Deixem enrere les notícies de les 11 i entrem a la quarta hora d'aquest programa amb 54 Ultra. Tell Me, una cançó perfecta per tornar a gaudir i agafar el fil musical. I després canvien completament d'aires amb Banda Neon, Buós i Mont DJ. S'ajunten a El Ventilador. Més ritme i ganes de festa. Dues maneres ben diferents de començar aquesta hora i molta música encara per endavant i per gaudir junts, tu i jo.

0: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Veniu a gaudir de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
3: Tasts de gastronomia tradicional, vins a porró, degustacions, música i activitats per a tots els públics. I no us perdeu el concurs de beure amb porró. Animeu-vos i participeu-hi.
2: Us esperem divendres 25 de setembre al carrer del Rabató i dissabte 26 i diumenge 27 al Parc de Can Morral per celebrar la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
3: Organitza Ajuntament d'Abrera.
2: Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Passa un minut, un quart de 12 del matí. Seguim amb No Pensa. Start Girl amb Jaylee i Roots.
9: Estás escuchando
10: Pensa,
9: Stargate y Jaylee.

0: Jo trio Ràdio Brera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tria-la.
1: Era Adrifo i el Té Molesto i amb més cançons que en sonen per tu.

Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Fèrica, però no.

Dos quarts de 12, matí del dimecres 23 de setembre, 23 graus. Ara fem una mica la memòria amb l'Oreja de Van Gogh. Des de Donosti, una de les bandes que més ha marcat el pop en castellà i una cançó que només començar ja desperta records. Roses, una d'aquelles que hem cantat mil vegades i que encara avui continua funcionant. Ens agrada recordar bones cançons amb tu.

0: viatge al cotxe? Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.
1: Ara ens quedem amb Alba Morena. Des de Salou continua fent créixer una proposta molt seva, entre el pop i sons més electrònics. La nova es diu El mar, una cançó íntima, delicada i perfecta per baixar una mica el ritme a aquesta hora del matí.

0: Ràdio Brera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure i bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Ara sí, una col·laboració que no ens esperàvem. Beyoncé i Maluma, junts per primera vegada, Cuerpo Tumbao, forma part de l'edició dels 20 anys de B-Day i recupera un dels grans clàssics de Celia Cruz, La Negra Tiene Tumbao.

0: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Ara ens anem fins a Sevilla amb Àlex Ortiz, que aquest any celebra més de 25 anys de carrera. Me estoy quitando de ti. Té ritme, té sentiment. I entra molt bé aquesta hora. 11:49.

0: Ràdio Obrera. Ràdio Obrera. Marquem la diferència.
1: Andy Gray, date la vuelta. Posem una mica de les revolucions. Melodia fàcil i un punt molt festiu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir alguns errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i també en la validació de la mostra. L'oposició ha aprofitat per demanar de nou el cessament de la consellera Esther Niubó. Connectem ara amb la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, bon dia. Endavant, Mont.
3: Bon dia. Illa ha reconegut errors greus en les proves PISA del 2025, errors de mètode i de falta de transmissió d'informació del Consell Superior d'Avaluació, que era l'òrgan alertador, que no va comunicar que s'estava excloent el 23,2% d'alumnat i no el 5% permès, ni als seus superiors ni tampoc als centres que feien les proves i que ho haguessin pogut corregir. Els grups acusen Illa d'opacitat i de falta de transparència, de saber dels errors fa més d'un any i d'haver-ho amagat, i han demanat el cessament de Niubó. Mònica Sales és la portaveu de Junts.
4: Quan el departament va saber que havia exclòs el 23,2% dels alumnes i que feia un any, que rebia avisos sense que ningú fes res per corregir-los. El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema, perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
3: Illa, en la seva rèplica, ha defensat la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assumit ell tota responsabilitat política i s'ha centrat sobretot en el Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne.
2: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest matí que convoca una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar la situació complexa del sector vitivinícola i també dels danys derivats de la sequera i de l'augment de costos. La trobada es farà el dilluns vinent a la seu del Departament d'Agricultura de Gran Via a Barcelona. I Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig d'ahir, que va deixar 3 ferits lleus. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat acumulats a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i més de 100 anys fent augmentar així el pes del gruix fins que l'estructura hauria cedit. Renfe retirarà ara tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per tal de reparar l'estació, que continuarà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no s'hi aturen i els viatgers han de baixar a Sagrera i agafar el trajecte amb l'L1 del metro.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera acollirà aquest dijous 24 de setembre a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que podreu seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia. A la part resolutiva es proposarà l'aprovació de l'acta de la sessió anterior ordinària de data de 16 de juliol, l'expedient de modificació de crèdit al pressupost general de l'exercici de 2026 número 11 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit i l'aprovació del Compte General d'Exercici Pressupostari de 2025. A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox n'ha presentat 3, per a l'adequació dels reductors de velocitat d'Abrera a la normativa vigent i la millora de la seguretat viària, per crear un programa municipal de suport a veïns amb càncer i en suport i solidaritat amb el poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola. El grup municipal d'Alternativa en Comú ha presentat una moció de solidaritat amb Ceuta i de corresponsabilitat territorial davant de crisi migratòria. A la part de control es donarà compte al ple de l'execució pressupostària del segon trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de juliol i agost de 2026. I finalment hi haurà el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal es retransmet en directe per Ràdio Abrera al 107.9 de l'FM i també la podreu seguir per internet i a través dels vostres dispositius mòbils a radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent gran.
5: En el marc de la Setmana de la Gent Gran 2026, l'Ajuntament d'Abrera organitza una nova edició de la Caminada de la Gent Gran d'Abrera, que enguany arriba a la seva 27a edició. L'activitat tindrà lloc el diumenge 4 d'octubre al matí i està oberta a tots els públics. La jornada començarà a les 8 del matí amb la recollida de la samarreta i a 8:45 es farà l'escalfament i la sortida des de la plaça de Pau Casals. Les persones participants podran escollir entre dos recorreguts de 3 i 7 quilòmetres. L'activitat és gratuïta i inclou samarreta commemorativa i esmorzar per a totes les persones inscrites. Inscripcions que es realitzaran de forma presencial al Casal de la Gent Gran, a la Rambla del Torrentet 8, en els següents dies i horaris. Dimecres 23 de setembre, de 4 a 6. Dijous 24 de setembre, de 10 a 12. Divendres 25 de setembre, de 10 a 12. La 27a Caminada de la Gent Gran d'Abrera compta amb la col·laboració de l'Associació de la Gent Gran d'Abrera, l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil d'Abrera, el Centre Excursionista d'Abrera i la Fundació CC. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Gent gran.
6: Salut pública.
5: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de la Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el castell de Voltrera d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, ha explicat en declaració a Ràdio Abrera els serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
7: Des de l'AFA el que tenim són diversos serveis. Un és, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim 3 centres de dia. Són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, els donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació i en dutxes, i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim 2 espais fent memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
5: A continuació, repassem les activitats programades enguany a Abrera a motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimecres 30 de setembre, a 4:45 de la tarda, es farà un taller de risoteràpia. Dimarts 6 d'octubre, a 5:00, un bingo musical. I dimecres 7 d'octubre, també a 5:00, al Cinefòrum La Gran Lillian Hall. A més, el programa de la salut a les zones de ràdio Abrera, que cada segon dissabte s'emet en col·laboració amb l'equip d'atenció primària i el Servei de Salut de l'Ajuntament. Hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
9: Deixem enrere la informació de les 12 i entrem ja a l'última hora del programa. La comencem ben amunt amb Anna Mena i Lola Índigo, dues andaluses que aquest estiu han ajuntat forces a Petitoa. I després, canvi radical. Del pop més ballable passem a les guitarres de Boicot, que s'acompanyen de Escape, Me levantaré otra vez. Dues cançons que no s'assemblen gaire, però que ens van perfectes per encarar amb energia aquesta recta

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Ara ens quedem amb Annie B. Sweet. La malaguenya avança el seu nou disc Alegria amb No le encuentro la gracia. Una cançó on torna a jugar a melodies molt cuidades i un so diferent, eh? I apunteu, 19 de novembre la tindrem a la sala Razzmatazz de Barcelona.

dos quarts d'una. Ara fem una mica de memòria amb Shakira. Tornem a una de les etapes més recordades de la colombiana amb Que me quedes tú. És una cançó d'aquelles que parlen de quedar-se amb el que realment importa quan tota la resta falla. Uns quants anys enrere i una Shakira que encara sonava d'aquesta manera. La recordem.

Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pausa.

0: aquesta tardor, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: A chatarrero del amor.
2: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
1: Chatarrero del amor.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
3: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
8: Un plaer, com sempre, acompanyar-te en aquest primer dia de tardor, dimecres 23 de setembre. Me'n vaig amb 26 graus. Continueu gaudint d'aquest dimecres.

Siguis radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Obrera. Tu tries com i Ràdio Obrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables a PISA i diu que es van produir mancances en la transmissió d'informació. Apunta errades d'interpretació i supervisió i insisteix que la incidència no va ser elevada als responsables polítics. Mon Carvajal, explica'ns. Bon dia.
3: Bon dia, sí, aquesta compareixença ja s'ha acabat, han intervingut el president i els grups i el president Salvador Illa no ha aclarit per què el departament no va corregir els errors malgrat ser advertits fins a 7 vegades per part del Ministeri i ha defensat la consellera Niubó de tota responsabilitat.
4: No ha estat un problema del sistema educatiu català, ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall, he fet un detall de les dates, he dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
3: Els grups han acusat d'opacitat i de falta de transparència perquè diuen que sabia dels errors fa més d'un any i ho ha amagat i han demanat el cessament de Niubó.
2: Gràcies, Mon. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig d'ahir i que va deixar tres ferits lleus. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat acumulats a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys, fent augmentar el pes del gruix fins que l'estructura hauria cedit. Renfe retirarà ara tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per tal de reparar l'estació, que continuarà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. I la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver surant al mar del port de la Selva, l'Alt Empordà. El cos l'han localitzat aquest matí unes persones que havien sortit a pescar i que han avisat el 112 cap a 9:15. Ara per ara no se'n coneix la identitat, ni l'edat, ni la nacionalitat i la investigació haurà d'aclarir les causes de la mort. I els departaments de Salut i Drets Socials i Inclusió traslladaran a altres sociosanitaris i geriàtrics els 13 usuaris de la residència de la Mèdia del Vallès afectada aquesta nit per un incendi i en una persona ha perdut la vida. Es tracta de les 13 persones que van haver de ser traslladades a l'hospital i que ara hauran de ser reubicats. La majoria tindran nou destí aquest mateix dimecres, però n'hi ha dos que continuaran ingressats per problemes respiratoris, un d'ells ingressat a l'UCI. I els Mossos investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos el van localitzar, recordem, el 19 d'agost, uns treballadors de l'embassament i inicialment no s'hi van apreciar indicis de criminalitat.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Aquest divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre celebrarem una nova edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, la setena. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza aquest esdeveniment amb la col·laboració d'establiments i entitats abrerenques amb l'objectiu de recuperar la memòria dels porrons. A la setena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera tornarem a destacar l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat, unes tradicions que van néixer quan Abrera, un poblet agrícola que en poc temps va créixer per esdevenir el nostre municipi, tal com és en l'actualitat. A la fira trobareu propostes gastronòmiques dels menús d'aquella època, activitats per a tota la família, exposicions, esdeveniments culturals, mostres de l'activitat agrícola d'abans i d'ara i l'emblemàtic concurs de l'aixecament del porró. I enguany, com a novetat, podreu aconseguir el barret de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera. Sentim la regidora de promoció de la vila, Maite Novell, l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i joves del municipi.
6: Estem al mes de setembre i, com sabeu, ja tenim aquí la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
7: El cap de setmana del 25, 26 i 27 de setembre celebrem la nostra setena edició amb moltes activitats per tothom, per tota la família. Vides infantils, tallers de tastos i cates per adults, demostracions de cultura popular catalana, el nostre concurs d'aixecament de porrons, la tracturada, el mercat d'origen del Parc Rural de Montserrat, amb productes de proximitat i molta música.
6: Com a novetat enguany tenim el barret de la Fira dels Porrons.
8: No us quedeu sense el vostre barret.
9: Ho podeu aconseguir el pròxim divendres 25 de setembre al carrer Rebato a partir de les 6:30.
5: Com a novetats destacades de la setena fira gastronòmica dels Porrons d'Abrera, el divendres 25 de setembre al carrer del Rabato, a 9:45, podrem gaudir amb Te Improviso, un espectacle d'improvisació de Príncep Show. Dissabte 26 de setembre, de 1:45 a 2, hi haurà amenització amb actuacions de DJ, i de 6 a 8, el Musicant al Vi, una experiència sensorial que combina tas de vins, pintura en vi i música en directe a càrrec de Marta Aranyó i Eugeni Muriel, una activitat amb aforament limitat a 25 persones i que l'inscripció prèvia a través del correu turisme@abrera.cat. I diumenge 27 de setembre al Parc de Can Morral, d'una a 4 hi haurà vermut amb DJ Andreu Preses. Com a proposta especial d'amenització de diumenge, també comptarem amb la presència del Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet, que portarà a la fira porrons artesanals i altres productes a la venda, apropant al públic artesania les tradicions vinculades al vidre. A més, divendres 25 de setembre al carrer del Rabato tornarem a recuperar el concurs d'aixecar el porró amb una exposició fotogràfica, i el cap de setmana, dissabte 26 i diumenge 27, al Parc de Can Morral serà el centre de la fira amb espais gastronòmics on s'oferiran els plats basats en la gastronomia arrelada al territori, activitats per al públic familiar, tallers, música, cultura popular i molt més. En el marc de la fira gastronòmica, el Parc de Can Morral també acollirà una nova edició del Mercat de Proximitat Origen Montserrat amb activitats per a tothom el diumenge al matí. Podeu consultar la programació completa de la setena fira gastronòmica dels Porrons d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Educació.
5: Recordem que durant aquesta setmana fins divendres 25 de setembre inclòs, l'Escola Municipal de Música d'Abrera té obert el període de matriculació per al curs 2026-2027. Les diferents propostes formatives adaptades a diverses etapes d'interessos de l'alumnat inclouen sensibilització musical per infants d'I3, I4 i I5, educació musical per infants, joves, persones adultes i gent gran, educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música d'Abrera contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a la secretaria de l'escola, a la plaça del Rabato 1, de dilluns a divendres, de 5 a 9:15. També podeu fer-ho a través dels enllaços que trobareu al web abrera.cat, i per a més informació podeu trucar al 93 770 2702 o enviar un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Connecta't a Ràdio Abrera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet, a www.radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Torna, perdó.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Ràdio Abrera, Ràdio Abrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a tu.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera, 107.9.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables a l'ESPISA i diu que es van produir mancances en la transmissió d'informació. Apunta errades d'interpretació i supervisió i insisteix que la incidència no va ser elevada als responsables polítics. Segons ha explicat, es va excloure un 23,2% de l'alumnat, molt per sobre del 5% recomanat. Illa ha defensat que el govern no vol minimitzar els fets, que ja s'han obert 3 expedients disciplinaris i que s'estan revisant els mecanismes de supervisió perquè no es torni a repetir. Escoltem ara el president, on reconeix l'error, però afirma que no ha estat un problema del sistema educatiu català.
4: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat amb detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
3: D'altra banda, des del sindicat USTEC expliquen que el president Salvador Illa no els convencen les declaracions, però expliquen que les declaracions no han tingut ni opacitat ni la manca de transparència. I Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig d'ahir i que va deixar 3 ferits lleus. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat acumulats a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre i de canyís, fent augmentar el pes del guix fins que l'estructura hauria cedit. Renfe retirarà ara tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que continuarà tancada fins a que se'n pugui garantir la seguretat. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen però no s'hi aturen i els viatgers han de baixar a la Sagrera i continuar el trajecte amb la línia 1 del metro. I la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver surant al mar al port de la Selva, l'Alt Empordà. El cos l'han localitzat aquest matí unes persones que havien sortit a pescar i que han avisat el 112 cap a 9:15. Ara per ara no se'n coneix la identitat, ni l'edat ni la nacionalitat i la investigació haurà d'aclarir les causes de la mort. A banda, un home ha resultat ferit crític i un altre lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, a Peralada, aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i 2 pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. L'incendi ha afectat diverses estances i els bombers han hagut de treballar amb autoescala i drons per inspeccionar les zones no accessibles. El sistema d'emergències mèdiques ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera acollirà aquest dijous 24 de setembre a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que podreu seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia. A la part resolutiva es proposarà l'aprovació de l'acta de la sessió anterior ordinària de data de 16 de juliol, l'expedient de modificació de crèdit al pressupost general de l'exercici de 2026 número 11 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit i l'aprovació del Compte General d'Exercici Pressupostari de 2025. A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox n'ha presentat 3, per a l'adequació dels reductors de velocitat d'Abrera a la normativa vigent i la millora de la seguretat viària, per crear un programa municipal de suport a veïns amb càncer i en suport i solidaritat amb el poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola. I el grup municipal d'Alternativa en Comú ha presentat una moció de solidaritat amb Ceuta i de corresponsabilitat territorial davant de crisi migratòria. A la part de control es donarà compte al ple de l'execució pressupostària del segon trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de juliol i agost de 2026. I finalment hi haurà el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal es retransmet en directe per Ràdio Abrera al 107.9 de l'FM i també la podreu seguir per internet i a través dels vostres dispositius mòbils a radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Gent gran.
5: En el marc de la Setmana de la Gent Gran 2026, l'Ajuntament d'Abrera organitza una nova edició de la Caminada de la Gent Gran d'Abrera, que enguany arriba a la seva 27a edició. L'activitat tindrà lloc el diumenge 4 d'octubre al matí i està oberta a tots els públics. La jornada començarà a les 8 del matí amb la recollida de la samarreta i a 8:45 es farà l'escalfament i la sortida des de la plaça de Pau Casals. Les persones participants podran escollir entre dos recorreguts de 3 i 7 quilòmetres. L'activitat és gratuïta i inclou samarreta commemorativa i esmorzar per a totes les persones inscrites. Inscripcions que es realitzaran de forma presencial al Casal de la Gent Gran, a la Rambla del Torrentet 8, en els següents dies i horaris. Dimarts 22 de setembre, de 10 a 12. Dimecres 23 de setembre, de 4 a 6. Dijous 24 de setembre, de 10 a 12. Divendres 25 de setembre, de 10 a 12. La 27a Caminada de la Gent Gran d'Abrera compta amb la col·laboració de l'Associació de la Gent Gran d'Abrera, l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil d'Abrera, el Centre Excursionista d'Abrera i la Fundació CC. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació. Gent gran. Salut pública.
5: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de la Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el castell de Voltrera d'Abrera s'han il·luminat a color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, ha explicat en declaració a Ràdio Abrera els serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
6: Des de l'AFA el que tenim són diversos serveis. Un és, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etc. Tenim tres centres de dia. Són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un espai al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, li donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació, hi ha dutxes i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim dos espais fent memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
5: A continuació, repassem les activitats programades enguany a Abrera a motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimecres 30 de setembre, a 4:45 de la tarda, es farà un taller de risoteràpia. Dimarts 6 d'octubre, a 5:00, un bingo musical. I dimecres 7 d'octubre, també a 5:00, al Cinefòrum La Gran Lillian Hall. A més, el programa de la salut a les zones de Ràdio Abrera, que cada segon dissabte s'emet en col·laboració amb l'equip d'atenció primària i el Servei de Salut de l'Ajuntament. Hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
1: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: más chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
3: Però on ho veus, tot això?
2: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
3: No.
2: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
3: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: for.
1: 107.9. Els èxits.
2: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Salvador Illa reconeix errors greus inacceptables, ha dit, en el fiasco de les proves PISA. El president de la Generalitat ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
4: No ha estat un problema del sistema educatiu català, ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
3: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència, diuen, i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament. Recordem-ho a finals de juliol. I en marxa l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà surtin de l'àrea metropolitana 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es desplegaran 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre, per tant, atenció, i demà de les 10 a les 2 del migdia. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
5: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
3: I Renfe apunta que les pluges i les vibracions a les obres són la hipòtesi pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix, tot plegat sumat a les vibracions del pas dels trens i de les obres. I un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats. Es tracta d'un assessor de premsa a qui la diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. I darrer punt, José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei d'Aràbia Saudita. L'expresident demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació amb la monarquia.
2: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
6: Bona tarda. Ja estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local. El rendiment es esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació, us detallem les categories. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al Centre Educatiu UAFA, Associació de Famílies d'Alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu, millor esportista individual masculí i millor esportista individual femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal, al CAMP, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
2: Abrera Informació. Entitats. Cultura.
6: Després de la pausa estival, el Cineclub Maruja Torres d'Abrera reprèn la seva activitat amb un nou cicle cinematogràfic centrat en el cinema de sèrie B. Les sessions tindran lloc a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató a 7:45 del vespre, amb entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. El fil conductor d'aquesta nova programació de tardor és el cinema de baix pressupost de les dècades dels anys 40 i 50, contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benito, un dels impulsors del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
0: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost, que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, The Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola, rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats, a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans productores i de l'Star System nord-americà. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
6: Benito també destaca l'experiència de veure aquests films al Cineclub.
0: Un dels objectius importants del nostre projecte, està superbé, tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele i llavors veure la pel·li i llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una pel·li en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran, acompanyat del públic, a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim això, oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i una espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules, ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
6: Tornem a recordar, divendres 2 d'octubre serà el torn de Vida en sombres 1948, l'únic llargmetratge del sabadellenc Llorenç Llobet Gracia, protagonitzat per Fernando Ferran Gómez i Maria Dolores Pradera, una obra de metacinema que va patir la censura de l'època. Les projeccions es faran a 7:45 de la tarda a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató, amb entrada lliure.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio.
2: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
4: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
5: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
4: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
5: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
4: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Ràdio Abrera, digui.
8: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
7: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
8: I us encarregueu de tot?
7: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
8: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
10: A Ràdio Abrera no fem la migdiada, fem la fórmula migdia. Can we die?

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.
1: Sono a la ràdio, m'has tornat a seguir.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: De casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 4930. Bricocentro.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors de l'informe PISA. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat el desgavell de les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure l'informe que els molestava. Escoltem Mònica Sales, de Junts.
2: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
1: Els socis de govern l'han titllat de presa de pèl i de ridícules les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jessica Albià, que és la líder dels comuns.
3: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
4: Va fallar la transparència. Durant mesos, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
1: Més qüestions. El Congrés ha convalidat el decret llei que permet les comunitats autònomes destinar el seu superàvit pressupostari a polítiques essencials, com és el cas de l'habitatge. Ho ha fet amb 300 vots a favor, entre els quals els del PP, 38 en contra i 10 abstencions. La mesura també permet que les comunitats amb deutes sobre el PIB inferior al 12,4% ja no estiguin obligades a destinar superàvit a reduir l'endeutament. I l'Audiència Nacional absorb l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en considerar que no va participar en l'operatiu de blanquejar 900.000 euros orquestrat per el narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal diu que no ha pogut concloure d'un mode inequívoc que Boye participés en l'elaboració de contractes privats de compravenda de lletres de canvi. I parlem de l'actor Oriol Pla, perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Abrera, ens movem i fem esport. Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 amb una programació plena d'activitats per a totes les edats impulsada des de la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera. Hi trobareu activitats com ioga, tai chi, pilates i estiraments, entrenament funcional, tabata, hit i power pump, aigua gym, ciclo indoor i ciclo outdoor, working dancing i ball en línia, aerobox i taller de boxa jove, running club i cross camp, gimnàstica suau, GAC, Movicore, TBC i Step, futbol més 60 anys, torneig de futbol i activitats preesportives, educació física infantil, caminades i activitats a l'aire lliure, activitats per a persones amb capacitats diverses, caminada en família, patis oberts i iniciació a la calistènia. La programació inclou propostes per a tots els cicles de vida, així com activitats específiques per a infants i joves, persones més 60 anys, persones usuàries del camp i infants i joves inscrits als programes d'educació física preesportiva i de capacitats diverses. Algunes de les activitats requereixen d'inscripció prèvia. Recordem que l'Ajuntament d'Abrera va ser distingit pel Consejo Superior de Deportes com l'Ajuntament amb més oferta esportiva dins la categoria de municipis d'entre 10.000 i 20.000 habitants en el marc de la Setmana Europea de l'Esport 2025. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera t'obrirà el període d'inscripcions per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, el curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. De l'altra, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador o vetlladora escolar que s'impartirà del dilluns 21 de setembre al dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor o monitora de lleure o d'una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitats del vetllador o vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, les estratègies d'acompanyament a l'alumnat i les tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda.
0: Abrera Informació. Informació de serveis.
5: El Servei Municipal d'Aigües comunica que amb motiu d'uns treballs de reparació i millora de la xarxa d'aigua, aquest dijous 24 de setembre, a partir de les 9 del matí, es procedirà a tallar el subministrament d'aigua en alguns carrers del nucli urbà d'Abrera fins a la finalització dels treballs. Els treballs de reparació i millora es duran a terme a partir de les 9 d'aquest dijous 24 de setembre en els següents carrers del nucli urbà d'Abrera: carrer de Miraflors, carrer de Xarelo, carrer de l'Era, carrer de Solell, carrer de Santiago Rossinyol, carrer de Matllers, carrer de la Florida, carrer Major, carrer Nou, carrer del Mig, carrer de la Font, carrer del Migdia, carrer de Ponent, carrer de Rubí 3 i avinguda de la Generalitat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 32 i 41. Des de l'Ajuntament d'Abrera es prega a les veïnes i veïns afectats i afectades per aquest tall que disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Veniu a gaudir de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
7: Tasts de gastronomia tradicional, vins a porró, degustacions, música i activitats per a tots els públics. I no us perdeu el concurs de beure amb porró. Animeu-vos i participeu-hi.
6: Us esperem divendres 25 de setembre al carrer del Rabató i dissabte 26 i diumenge 27 al Parc de Can Morral per celebrar la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
7: Organitza Ajuntament d'Abrera.
6: Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci. My love will surround you.

Connecta't a Ràdio Obrera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'alcalde de Nova York, Zoran Mandamí, s'han alineat en temes com la defensa de l'assequibilitat, els valors democràtics i de la dignitat dels treballadors. Mandamí ha celebrat un acte de reconeixement a Sánchez i a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, a la seva residència oficial. Ha remarcat que tots dos són campions de la gent treballadora. En el cas de Sánchez, ha ressaltat el seu esforç en Palestina o amb les pujades del salari mínim. Més temes. Unió de Pagesos ha convocat pel dia 14 d'octubre una protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
2: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha desallotjat la plaça del Covi a la Vila Olímpica, on un grup de persones dormia de manera continuada des de feia mesos. Fons municipals han indicat que l'actuació s'ha dut a terme per problemes de salubritat, seguretat i convivència detectats a l'entorn. Durant la intervenció s'ha prestat atenció a unes 32 persones. Els equips municipals de neteja han condicionat l'espai i han recollit aproximadament 3.000 quilos de residus acumulats. I el desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Unión Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar als propers mesos. Els afectats viuen en uns blocs de pisos amb 76 pisos, propietat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, i que inicialment pertanyien a l'obra social de la Caixa. Hi ha 11 famílies afectades que sumen 60 persones. Llibertat provisional sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafar 400 clients per un valor de 2 milions d'euros. El magistrat de la plaça 5 d'instrucció de Figueres ha acordat mesures cautelars com la retirada del passaport i l'imposa la prohibició de sortir del territori nacional sense autorització i la compareixença requerida, així com la...
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. El proper divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre d'enguany celebrarem una nova edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, la setena. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza aquest esdeveniment amb la col·laboració d'establiments i entitats abrerenques amb l'objectiu de recuperar la memòria dels porrons. A la setena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera tornarem a destacar l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat. Unes tradicions que van néixer quan Abrera era un poblet agrícola que en poc temps va créixer per esdevenir el municipi tal com és en l'actualitat. A la fira trobareu propostes gastronòmiques dels menús d'aquella època, activitats per a tota la família, exposicions, esdeveniments culturals, mostres de l'activitat agrícola d'abans i d'ara i l'emblemàtic concurs de l'aixecament del porró. I enguany, com a novetat, podreu aconseguir el barret de la Fira Gastronòmica dels Porrons. Sentim la regidora de promoció de la vila, Maite Novell, l'alcalde Jesús Narro i joves del municipi.
4: Estem al mes de setembre i, com sabeu, ja tenim aquí la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
5: El cap de setmana del 25, 26 i 27 de setembre celebrem la nostra setena edició amb moltes activitats per tothom, per tota la família. Activitats infantils, tallers de tastos i cates per adults, demostracions de cultura popular catalana, el nostre concurs de aixecament de porrons, la tracturada, el mercat d'origen del Parc Rural de Montserrat, amb productes de proximitat i molta música.
4: Com a novetat enguany tenim el barret de la Fira dels Porrons.
6: No us quedeu sense el vostre barret.
7: Ho podeu aconseguir el pròxim divendres 25 de setembre al carrer Rebato a partir de les 6:30.
3: Com a novetats destacades de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, el divendres 25 de setembre al carrer del Rebató, de 21:30 a 22:30 podrem gaudir amb Te Improviso, un espectacle d'improvisació de Príncep Show ple d'humor, sorpreses i participació del públic. Cada escena es crea al moment, fent que cada actuació sigui única. Dissabte 26 de setembre, al Parc de Can Morral, de 12:30 a 14, hi haurà actuació de DJ. La programació musical de dissabte al migdia estarà amenitzada amb una actuació musical de DJs de 18 a 20, música en el vi, una experiència sensorial que combina tas de vins, pintura en vi i música en directe, a càrrec de Marta Aranyó i Eugeni Muriel. L'activitat té aforament limitat a 25 persones i cal inscripció prèvia a turisme@abrera.cat. I diumenge 27 de setembre, al Parc de Can Morral, de 13 a 16, hi haurà vermut amb DJ Andreu Preses, Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet. Com a proposta especial d'amenització de diumenge, comptarem amb la presència del Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet. El museu portarà la Fira dels Porrons artesanals i altres productes a la venda, apropant al públic l'artesania i la tradició vinculades al vidre. A més, el divendres 25 de setembre, al carrer del Rebató, tornarem a recuperar el concurs d'aixecar el porró, que posarà a prova els participants. Intentaran recuperar les gestes dels antics concursants de l'N2. També podrem veure una exposició de fotografies antigues que porten als nostres dies l'esperit del carrer del Rebató i els veïns i veïnes que van formar-ne part. I a més, es podrà gaudir d'una mostra dels plats que es cuinaven als històrics hostals, un tas que amenitzarem amb música. I al cap de setmana, el dissabte 26 i diumenge 27 de setembre, el Parc de Can Morral serà el centre de la fira, amb espais gastronòmics on s'oferiran els plats basats en gastronomia arrelada del territori, amb activitats per al públic familiar, tallers, música, cultura popular i molt més. I en el marc de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, el Parc de Can Morral acollirà una nova edició del Mercat de Proximitat Origen Montserrat, amb activitats per a tothom el diumenge al matí. Podeu consultar la programació completa de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Educació.
3: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matriculació per al curs 2026-2027. Les inscripcions es poden formalitzar fins al divendres 25 de setembre de 2026 amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat. Sensibilització musical per infants 3 i 4 i 5, educació musicals per a infants, joves, persones adultes i gent gran, educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rebató número 1, de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8:45 del vespre. Per a més informació es pot contactar amb l'Escola de Música d'Abrera al telèfon 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control. De 5 a 7, en directe. Jordi Busquet porta Music. Dues hores 100% música. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Abrera. La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb Jordi Busquet.
8: Vinga, doncs som-hi, que ja som dimecres. Comencem el music d'avui. Comencem tot just ara mateix. Des d'ara fins les 7 de la tarda, salutacions ben cordials de Jordi Busquet. Dos horetes de música, música i res més que música. Comencem amb Anthony and the Camp. I aquest és el What a Like, una de les grans produccions de John Jelly. Benvenides.

Doncs com comentàvem, la producció de John Jelly Bean Benítez amb aquell World Alike era Anthony and the Camp. Va, més cosetes. Comença a sonar aquest You and I Together del remix de John Morales d'aquesta producció de la venda Gucci.

0: Doncs el ritme dels D-Train i una de les seves clàssiques com és aquest, Keep On. Avançant aquesta primera hora del Music, avui que són dimecres 23 de setembre. Com tots els dimecres, la música no falta. Amb el Music, amb Jordi Bosquet. Vinga, quatre consellets i tot seguit més música.
1: Pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
2: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
3: Què escoltes al mòbil?
4: Ràdio Abrera.
3: Ràdio Abrera?
4: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
3: En directe?
4: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
3: No.
4: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
3: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
9: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquets.
0: Ara es quedeu amb Donald Fagen, una de les seves grans produccions, IGE. I en 8 minuts ja, 2:15 de 6 de la tarda.

doncs era Donald Fagen amb aquest Ishi. Marcant el punt pràcticament de 5:45 de la tarda. Va, més cosetes aquí al Music d'avui. Una miqueta de Hajer, el cita la mà d'una britànica que va triomfar amb el Searching i que també tenia un altre tema que no va tindre tanta fortuna, però també va sonar bastant. Era aquest Yellow's Love i parlem de la Hazeldine.

doncs, la producció de la Hazeldene, la creadora del Hershey amb aquest Jealous Love, des d'un àlbum titulat Evergreen, sempre verd. De fet, el vinil és de color verd, eh? Més coses, ara una del germanet de Carlos Santana. Parlem d'en Jorge Santana, que és el Jolene, I Love You.

0: El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
1: Va, vinga, un parell de minuts per sobre de dos quarts de sis de la tarda. Era a Darling I Love You de Jorge Santana. Ara la Judy Chick. Aquí tenim aquest Mellow Loving. Aquí tenim el 12 polzades original de la Soul Soul Records, que sona una mica millor que el màxim que es va editar aquí al nostre país, eh?

Més cosetes ja a camí del punt de 3 quarts de 6 de la tarda. Ara ens quedarem amb els Kissing the Pink. Hey, amb aquest One Step. Una altra de les perletes que tenim per aquí guardades al Music perquè soni dimecres rere dimecres. Amb el Music, amb Jordi Bosquet. Tot un plaer, com cada dimecres estan tots vosaltres.

0: El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
1: Doncs ara ens quedarem amb els Cure and the Gang, una de les seves clàssiques. Tot recte, sempre endavant. Aquí tenim aquest Straight Ahead, una de les grans clàssiques de Cure and the Gang.

0: dels Cole and the Gang i aquest Straight Ahead, una de les oblidades d'aquesta banda, eh? Va, un parell de minuts i arribem a 3/4, 4 consellers abans d'arribar a les 6 de la tarda i després entraríem de ple amb la segona hora del Music.
1: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
2: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
1: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT, al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: la Kylie Minogue amb una de les seves primeres produccions. Ens traslladem directament a meitat de la dècada dels 80 amb una de les clàssiques produccions d'Stock Aitken and Waterman. Més coses, ara Layo i Bushwaka. Aquest és el Finally Love Story. Finally, remix de Team Deluxe. Està tot dit, eh? La canya.
1: Music. El ritme dels dimecres amb

Arribarem al punt de les 6 de la tarda, arribarem al punt d'actualitzar notícies i informacions amb una de Lime, que era la cara B del Yowlof. Era un instrumental que es deia Agent 406. Amb això us plantarem amb el punt horari de les 6 de la tarda, actualitzarem notícies, informacions i amb no res tornarem amb el music, amb la segona horeta d'avui, que som dimecres 23 de setembre del 26. Les salutacions, com cada dimecres, de Jordi Busquet. Tot un gran plaer estar amb tots vosaltres. Dimecres, rere dimecres.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha exigit a Sumar que surti del govern de coalició si el PSOE no pren mesures contra els fons voltor. Colau ha reclamat que el recent desnonament de la Mari Carmen, l'Avui, una veïna de Madrid de 83 anys, a qui els propietaris de l'habitatge han expulsat del pis on viu des de fa 70, sigui un punt d'inflexió. L'escoltem.
3: Y no puede ser que nuestro espacio político sea cómplice de esa cobardía del Partido Socialista. Se acabó. O sea, no se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios, para acabar con el rentismo y la especulación y proteger un derecho tan básico y esencial como es el derecho a la vivienda, especialmente en el caso de personas vulnerables como el de Mari Carmen.
2: Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social. Fins a finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals. Escoltem Albert Ferrer, ponent de l'informe, que ha explicat que per tendir a la igualtat caldrà prendre mesures.
4: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que fèiem com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tesoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu en l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
2: La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre 2027 i 2030 per un import de 2.318 milions d'euros, un 66% més que el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte amb les administracions a Palau i és per finançar polítiques com l'atenció del domicili de les persones vulnerables. I 12 persones han hagut de ser ateses i diverses zones del Congrés han hagut de ser desallotjades per la presència d'un gas tòxic després que la diputada del PP, Ana Vázquez, exhibís un esprai de gas pebre dins de l'hemicicle. La policia ha presentat 3 lavabos, un menjador i la cuina i ha desallotjat els treballadors que estaven en aquests espais. Un treballador del PP ha admès que l'havia activat. I els càmpings gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i l'aeroport Girona Costa Brava i asseguren estar preparats per enfrontar-se als temporals aquesta tardor. Ho han fet en el Congrés Anual celebrat avui.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Ja estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports i podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local. El rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació, us detallem les categories. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al Centre Educatiu UAFA, Associació de Famílies d'Alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu, millor esportista individual masculí i millor esportista individual femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal, al CAMP, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
1: Abrera Informació. Entitats. Cultura.
5: Després de la pausa estival, el Cineclub Maruja Torres d'Abrera reprèn la seva activitat amb un nou cicle cinematogràfic centrat en el cinema de sèrie B. Les sessions tindran lloc a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató a 7:45 del vespre, amb entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. El fil conductor d'aquesta nova programació de tardor és el cinema de baix pressupost de les dècades dels anys 40 i 50, contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benito, un dels impulsors del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
0: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost, que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, The Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola, rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats, a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans productores i de l'Star System nord-americà. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
5: Benito també destaca l'experiència de veure aquests films al Cineclub.
0: Un dels objectius importants del nostre projecte, està superbé, tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele o llavors veure la peli, llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una peli en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran, acompanyat del públic, a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim això, oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i una espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules, ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
5: Tornem a recordar, divendres 2 d'octubre serà el torn de Vida en sombres 1948, l'únic llargmetratge del sabadellenc Llorenç Llobet García, protagonitzat per Fernando Ferran Gómez i Maria Dolores Pradera, una obra de metacinema que va patir la censura de l'època. Les projeccions es faran a 7:45 de la tarda a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató, amb entrada lliure.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: hores 100% música, 100% energia, 100% energia, 100% tu, 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
2: Vinga, doncs hem actualitzat notícies i informacions amb el company Òscar Navarro i els serveis informatius de la xarxa. Seguim amb el Music des d'ara fins a les 7 de la tarda, segona hora. Producció, com sempre dic, molt avançada per l'època. Any 79 eren els M-Factor i aquest era el Pop Music.

una producció de Nick Launay per aquest mític pop music de l'any 79 que podia haver sonat així al 90 tranquil·lament, eh? Pop music. Més cosetes, ara una reversió amb la veu mítica de Amy Winehouse.

0: el remix de Mark Ronson d'aquest Battery. Boníssim, eh? Quina pèrdua més gran aquesta veu, eh? Vinga, ara quatre consellets i més música fins les 7 de la tarda.
1: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
2: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
3: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
2: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
3: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
2: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
3: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
2: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
0: Vinga, una miqueta d'anarada Michael Walden des del mític àlbum anomenat Victory, que incloïa aquest The Real Thing.

Thing era narrada a Michael Walden des d'aquell mític àlbum anomenat Victory. I quan falten 6 minuts ja arribarem al punt de 6:45 de la tarda. Avançant al music. Ara l'Oceànica. Estàs bona, eh? Marc en Kermon. 5 minuts.

Doncs eren les Odyssey amb aquest Uzi and Work It Out. Darrera mitja horeta del Music d'avui, que la començarem a lo gran ara amb els Talking Heads, una de les seves clàssiques, Slippery People.

Doncs el mític directe dels Talking Heads, que inclouia aquests Slippery People. Boníssim, eh? Amb més coses. Aquí tenim la versió que es van marcar al ZZ Top del Viva Las Vegas d'Elvis Presley, eh?

la Chrissy Hynde, els Pretenders i aquest Brass in Pocket. Va, vinga, 3 minuts i 3 quarts. A poc arribant, o de fet aproximant-nos al punt de les 7 de la tarda. Encara temps per bona música. Com sempre, molt bona música aquí al Music amb Jordi Bosquet. I si volem bona música, una de Supertramp. I tenim aquest Give a Little Bit. Dona'm una miqueta només, eh?

0: eren els Super Sam amb una de les grans clàssiques directament des de Living in the Quiet Moments, com en aquest Give a Little Bit. Ara una mica de publi i al darrer bloc.
1: A chatarrero del amor.
2: Chatarras Cao. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras Cao. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras Cao. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras Cao.
1: Chatarrero del amor.
3: A Abrera gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
4: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
3: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
4: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
3: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
5: T'hi esperem.
6: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
7: Vols més clients? Vols més visibilitat?
8: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
7: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
8: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
7: Si tens un negoci a la comarca,
8: aquest és el teu moment.
7: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
0: Una miqueta de Thelma Houston per recordar tot un clàssic com era aquest Don't Leave Me This Way. Amb aquesta que per cert és la versió original, eh?

Doncs ella era la Thelma Houston, era la tieta, de fet, de la Whitney Houston, i es va marcar aquesta versió. De fet, no és la versió, és l'original d'aquest Don't Leave Me This Way. Tros de veu, eh? Vinga, 8 minutets i arribarem a les 7 de la tarda ja amb els darrers minuts del music d'avui dimecres. Una de Queen, directament des del The Game, algun del 80, que inclou aquest Another One Blast Dust.

0: dimecres a la tarda, la música agafa el control. De 5 a 7, en directe, Jordi Busquets porta Music. Dues hores 100% música. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera. La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb Jordi Busquets.
1: Doncs vinga, que m'han servit pràcticament les dues horetes de Music d'avui. Marxarem i ho farem a lograr amb el Quincy Jones i aquest I Know Corrida. Salutacions cordials de Jordi Busquets. Tornem el proper dimecres, quan siguin les 5 de la tarda. Tingueu una bona setmana, passeu-vos bé. I ara, Big Friday. Fins dimecres, que vagi bé, companys.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El pregó de la Mercè ha estat una reivindicació del comerç de proximitat. Ha anat a càrrec dels propietaris de l'històric celler de Gelida de Sants, Toni Falgueres, i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres. Pare i filla han fet un repàs a la història del celler a Sants, que té més de 130 anys, i a la important tasca de fer barri i xarxa des del petit comerç. N'escoltem un fragment.
2: I porto tota una vida darrere del taulell. I des d'aquest taulell he vist passar modes, crisis, alegries, oberts, gent que entrava a comprar una ampolla i que moltes vegades acabava explicant-te la seva vida. Per això avui no vull parlar només de vi, vull parlar de la Barcelona que obre la persiana cada matí venent sabates, joguets, perfums, de la Barcelona que encara pregunta: què ens recomanes?
1: Enguany, Barcelona està anomenada capital europea del comerç local per la Unió Europea. I seguim parlant de les festes. Una anècdota: en els primers minuts de les festes han deixat una imatge de pel·lícula. Pocs minuts abans que es posés en marxa el seguici inaugural abans del toc de l'Àliga a la Palau de la Virreina, un dels portadors de l'Àliga, sorprès a la resta de membres del bestiari, en agenollar-se i treure la figura per demanar matrimoni a la seva parella. Ella li ha dit que sí. El govern planteja una desescalada de les restriccions a la pesta porcina africana cap a finals d'any. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Rodeig, després de reunir-se amb els alcaldes dels municipis que formen part de la zona del risc, amb els quals s'ha acordat crear un grup de treball per analitzar com es pot fer aquesta reobertura. Per cert, que avui s'han confirmat 5 nous positius i ja s'eleven a 396. El grup farmacèutic Salvat traslladarà la seva producció industrial d'Esplugues al Llobregat, a Alcalá de Henares, a Madrid. La companyia ho farà de manera progressiva fins al 2030 i mantindrà al Baix Llobregat la seva seu corporativa, les oficines centrals i l'activitat d'R+D, segons ha explicat aquest dimecres en un comunicat. I la Festa de la Verema del Bages arriba a la 31a edició fent un salt endavant. La Fira de Vins s'amplia a tot el cap de setmana a la plaça Vella d'Artés, on dissabte cada celler ja disposarà d'un estand propi. El programa arrenca divendres amb la inauguració del celler Més que Paraules de Fonollosa i oferirà propostes amb un vermut musical amb Joan Colomo. Darrer punt, al Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Les blaugranes debuten a les 9 a la fase de la Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. El proper divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre d'enguany celebrarem una nova edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, la setena. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza aquest esdeveniment amb la col·laboració d'establiments i entitats abrerenques amb l'objectiu de recuperar la memòria dels porrons. A la setena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera tornarem a destacar l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat. Unes tradicions que van néixer quan Abrera era un poblet agrícola que en poc temps va créixer per esdevenir el municipi tal com és en l'actualitat. A la fira trobareu propostes gastronòmiques dels menús d'aquella època, activitats per a tota la família, exposicions, esdeveniments culturals, mostres de l'activitat agrícola d'abans i d'ara i l'emblemàtic concurs de l'aixecament del porró. I enguany, com a novetat, podreu aconseguir el barret de la Fira Gastronòmica dels Porrons. Sentim la regidora de promoció de la vila, Maite Novell, l'alcalde Jesús Narro i joves del municipi.
4: Estem al mes de setembre i, com sabeu, ja tenim aquí la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
5: El cap de setmana del 25, 26 i 27 de setembre celebrem la nostra setena edició amb moltes activitats per tothom, per tota la família. Vides infantils, tallers de tastos i cates per adults, demostracions de cultura popular catalana, el nostre concurs d'aixecament de porrons, la tracturada, el mercat d'origen del Parc Rural de Montserrat, amb productes de proximitat i molta música.
4: Com a novetat enguany tenim el barret de la Fira dels Porrons.
6: No us quedeu sense el vostre barret.
7: Ho podeu aconseguir el pròxim divendres 25 de setembre al carrer Rebato a partir de les 6:30.
3: Com a novetats destacades de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, el divendres 25 de setembre al carrer del Rebató, de 21:30 a 22:30 podrem gaudir amb Te Improviso, un espectacle d'improvisació de Príncep Show ple d'humor, sorpreses i participació del públic. Cada escena es crea al moment, fent que cada actuació sigui única. Dissabte 26 de setembre, al Parc de Can Morral, de 12:30 a 14, hi haurà actuació de DJ. La programació musical de dissabte al migdia estarà amenitzada amb una actuació musical de DJs de 18 a 20, música en el vi, una experiència sensorial que combina tast de vins, pintura en vi i música en directe, a càrrec de Marta Aranyó i Eugeni Muriel. L'activitat té aforament limitat a 25 persones i cal inscripció prèvia a turisme@abrera.cat. I diumenge 27 de setembre, al Parc de Can Morral, de 13 a 16 hi haurà vermut amb DJ Andreu Preses, Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet. Com a proposta especial d'amenització de diumenge, comptarem amb la presència del Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet. El museu portarà la Fira dels Porrons Artesanals i altres productes a la venda, apropant al públic l'artesania i la tradició vinculades al vidre. A més, el divendres 25 de setembre, al carrer del Rebató, tornarem a recuperar el concurs d'aixecar el porró, que posarà a prova els participants. Intentaran recuperar les gestes dels antics concursants de l'N2. També podrem veure una exposició de fotografies antigues que porten als nostres dies l'esperit del carrer del Rebató i els veïns i veïnes que van formar-ne part. I a més es podrà gaudir d'una mostra dels plats que es cuinaven als històrics hostals, un tas que amenitzarem amb música. I al cap de setmana, el dissabte 26 i diumenge 27 de setembre, el Parc de Can Morral serà el centre de la fira, amb espais gastronòmics on s'oferiran els plats basats en gastronomia arrelada del territori, amb activitats per al públic familiar, tallers, música, cultura popular i molt més. I en el marc de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, el Parc de Can Morral acollirà una nova edició del Mercat de Proximitat Origen Montserrat amb activitats per a tothom el diumenge al matí. Podeu consultar la programació completa de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Educació.
3: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matriculació per al curs 2026-2027. Les inscripcions es poden formalitzar fins al divendres 25 de setembre de 2026 amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat. Sensibilització musical per infants d'interès 3 i 4 i 5, educació musicals per a infants, joves, persones adultes i gent gran, educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rebató número 1, de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8:45 del vespre. Per a més informació es pot contactar amb l'Escola de Música d'Abrera al telèfon 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
1: I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
0: Descarrega't la nostra aplicació.
2: Disponible per Android i iOS.
0: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Fórmula.cat, la millor selecció de música en català a Ràdio Abrera. Jana, del 2000.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha respost al discurs de Donald Trump d'ahir durant la seva intervenció a l'Assemblea General de la ONU. El líder iranià ha dit que el president dels Estats Units els va descriure com a terroristes, quan en realitat ells són víctimes del terrorisme. Pezeshkian ha remarcat que el seu poder militar és per defensar-se, que ells no han començat la guerra i que necessiten energia nuclear per progressar. A més, ha denunciat la doble vara de mesurar a nivell internacional. Ha recordat que Israel té arma nuclear, però que els inspectors estan a l'Iran. Tot i això, ha deixat clar que estan oberts a les negociacions, però que mai es rendiran. La delegació dels Estats Units ha abandonat la sala quan l'Iran ha iniciat el seu discurs. Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, el AI Summit 2026, en el marc de la setmana de la IA, per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món. En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de la regulació de la IA, sobretot en menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat avui a la xarxa.
2: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
1: Presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut dilluns per atropellar amb cotxe la seva exparella als Pallaresos, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La víctima va patir ferides molt greus i va ser traslladada a l'Hospital Joan 23. El jutjat ha dictat també ordre de protecció, d'allunyament de la víctima i les filles i prohibició de comunicació. La causa està oberta per homicidi dolós en grau de temptativa d'anys, conducció, tots els efectes de l'alcohol i trencament de mesura cautelar. Parlem del restaurant Pícnic de Sitges. El Passeig Marítim servirà diumenge l'últim torn de dinars després de 70 anys. L'estat ha ordenat el tancament per incompliment de llei de costes, argumentant que el local està en terrenys de domini públic marítimo-terrestre. És el final d'un periple judicial de més d'una dècada, fins que la setmana passada el tribunal va dictaminar que acabava aquesta història. I panoràmica, el Festival d'Arts i Cultures Visuals celebrarà del 15 d'octubre al 27 de desembre la seva 10a edició, amb 25 expositors i prop de 50 activitats, amb Vic com a nova seu, juntament amb Barcelona, Terrassa i Granollers.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. Can't you see you're in my way now? El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Engeguem una nova edició d'aquesta història que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 amb el nostre himne, el que ens va deixar, el que ens va prestar, la línia musical, la filosofia del programa i també el títol, See You Later, Alligator. See you later, alligator. Hasta luego, cocodrilo. Com estan els meus cocodrolos avui? L'altre dia en el grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, algú va dir: despedirse no duele, duelen todos los momentos que se irán con ese adiós. Ah, però ara t'estem dient hola, i ho fem, com sempre, junts.
2: Albert, sóc l'Àngels de Castelldefels i voldria el Queen of Hearts de la Juice Newton i senador de l'Olivia Newton-John.

Queen of Hearts. No one did it really smart. Joyce Newton. The Joker in the Olympics. Podria ser perfectament una cançó per la nostra secció d'aquelles que donen bon rotllo. Que precisament en aquesta hora de programa et regalarem, t'enviarem unes quantes. Joyce Newton, nascuda el 1952 als Estats Units, és cantant, compositora, guitarrista, especialista en música country. Queen of Hearts, la reina de cors, però l'amable amiga comunicant del contestador automàtic també ens demanava Xanadu. La música de la Electric Light Orchestra i la veu de la Olivia Newton-John.

Xanadu, cançó principal de la banda sonora original de la pel·lícula de 1980 del mateix títol. Un conte meravellós que, si no has vist, et recomano que la recuperis on puguis, en alguna plataforma, en un DVD, si és que encara queden alguns DVDs, em sembla que sí, perquè et resultarà tonificant, et permetrà somiar en colors. Al costat d'Olivia i de la música de la Elo hi havia el gran ballarí i actor Gene Kelly. Olivia era britànica australiana, ens deixava l'agost del 2022 als 74 anys d'edat, però nosaltres ja la posàvem molt abans de que fos molt popular al participar a la pel·lícula Gris, Brillantina, el 1978, al costat de John Travolta.

0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents horaris per la FM, algunes d'elles però també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. L'altre dia, en una emissora de ràdio de Baltimore, demanaven a l'audiència, preguntaven quina cançó et fa feliç. Les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès que es diu Jacob Jolich perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons tenien un tempo que anaven més ràpides que el promig de les cançons pop, també per les lletres que parlaven d'esdeveniments positius com festes o experiències romàntiques o, senzillament, perquè no tenien cap sentit. Bé, hem de dir que les cançons escollides perquè donen bon rotllo per l'audiència d'aquesta emissora tenen un tempo de promig entre 140 i 150 beats, que és com es mereixen aquestes coses, per minut. I això és un par de dotzenes de beats més ràpid que la cançó pop promig. Ah, però el neurocientífic també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i les associacions personals, i que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i que hi havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. Amb molt de gust compartirem les 10 més votades en aquesta enquesta que va fer Radio Baltimore perquè crec que ens poden anar molt bé, tal i com estan les coses, per augmentar una miqueta el nostre estat d'ànim. En el número 10 es veia venir Walking on Sunshine de

Walking on Sunshine. Passejant amb el sol. El primer gran èxit de Katrina i la banda The Waves al 1983. Llavors vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-la en directe al meu programa que es deia Los Musicales de la cadena catalana. Records de tota una història. Perquè tu i jo sabem, cocodril, cocodrila, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? Encantats encara avui dia de compartir amb tu tants bons records en forma de música. I concretament ara, les 10 cançons que més bon rotllo, segons uns oients de Ràdio Baltimore, et poden donar. Walking on Sunshine en el 10 i en el 9. Gloria Gaynor, I Will Survive.

I Will Survive. Sobreviviré. Que ha tingut moltes versions pràcticament fins a l'actualitat, però aquesta és l'original del 1978. En la seva versió de luxe. En la versió maxi. Gloria Gaynor, que en diverses ocasions ha actuat en concert a Barcelona, al Palau de la Música. En aquells finals dels 70s i principis dels 80, era l'autèntica reina de les pistes de ball, competint amb la gran Donna Summer. Però com deia el doctor neurocientífic, les lletres de les cançons són importants perquè es considerin de bon rotllo. Bueno, jo aquesta cançó sempre he pensat que és més que una cançó per molta gent que ha viscut la història que explica la cançó i que la té com un himne. I que en poques paraules ve a dir, sense tu sobreviuré, fins i tot millor. Perquè ets un podrit i un malparit i etcètera, etcètera, etcètera, que ja us podeu imaginar, oi? La cançó que li dedica al que ja és el seu ex. Que ja la paraula és fastigosa. O sigui, ja, és que jo tinc una ex, eh? Estaven al número 9, en el 8, Bon Jovi! Living on a Prayer, des del 1986.

Living on a Prayer. L'estaves cantant? A mi no només em dona bon rotllo la cançó en si, sinó també quan tinc un bolo, quan compartim aquest programa cara al públic en directe i adaptat a Sacer de Vall en temps de festes majors, i al punxar-la, les milers de persones que m'acompanyen la canten. Jo només he de baixar una miqueta el volum del disc i vosaltres feu la resta quan arriba això. Ja he dit moltes vegades que quan un DJ triomfa, quan se li omple la pista o quan tothom canta la cançó que ell ha decidit posar, és el més semblant a un orgasme, eh? I en aquest aspecte n'hauré tingut molts, perquè jo calculo que he fet més de 10.000 sessions de DJ. Però també sento quelcom semblant quan he de fer un paper en un doblatge i resulta que el director de doblatge em diu a la primera que ha encaixat perfectament el to, la sincronia, etcètera, etcètera. En el número 7 està Cyndi Lauper i aquest temazo de 1983. Girls just want to have fun, que ve a dir que les noies només volen divertir-se. Segons sembla, els nois, quan surten, busquen alguna cosa més.

De Cyndi Lauper, recordo que més o menys quan va sortir aquesta cançó el 1983, es va fer una enquesta d'aquelles que fa gent que té poca feina, oi? I va estar declarada l'artista pitjor vestida del món musical pop. La veritat és que aquesta cançó s'ha convertit en un autèntic himne feminista, que en el seu moment va arribar a ser número 2 als Estats Units, que ha aparegut a moltes bandes sonores. Bueno, és un tema clàssic de la cultura musical dels anys 80. Són les 10 cançons més votades com a cançons que proporcionen bon rotllo, les que t'ajuden a tenir bon humor, les que et tonifiquen. En una multitudinària enquesta realitzada per l'emissora internacional Radio Baltimore. En el número 6, una de les dues cançons dels anys 60 d'aquestes 10. The Monkees, Unbeliever.

0: eren The Monkees. Un producte televisiu amb gran impacte comercial i per al qual van treballar algun dels millors autors dels Estats Units dels anys 60, com Neil Diamond, que els hi va regalar aquest tema, Unbeliever. Concretament del 1967. Bueno, la cançó va tenir una segona vida l'any 2000 quan es va utilitzar amb nous arranjaments com a tema central de la primera part de la pel·lícula Shrek, la divertida primera part de Shrek. Oh, yeah, yeah, yeah. Cançons que donen bon rotllo. Aquesta està en el número 6. De seguida compartim les 5 primeres. Algú va dir que la bona sort és la germana bessona del treball intens.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: què tal? Com estàs? T'hi trobes a gust aquí al club? Et recordem que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'ns un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com.
1: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
0: Per participar en qualsevol de les seccions habituals,
1: be happy.
0: O senzillament per dir-nos quina cançó vols compartir amb els cocos.

I no et preocupis, dedica't a ser feliç, o almenys a intentar-ho. Segons molts psicòlegs, les preocupacions és el principal problema que tenim al llarg de la vida. És que som uns... Mira, millor no dir-ho, però és que contínuament ens preocupa alguna cosa. I l'experiència ens demostra, com diuen els psicòlegs, que la majoria de coses que ens preocupen no arriben a passar mai. Valdria la pena deixar-les una mica aparcades. I si amb una cosa tan habitual per nosaltres, tan familiar de tota la vida com la música, poden oblidar-se, ni que fos momentàniament, del nostre caparronet, doncs perfecte. Mil sobre hojuelas, que diuen en castellà. Don't worry. Be happy. Per si serveixen d'alguna cosa, estem compartint les 10 cançons que en una enquesta de Ràdio Baltimore van escollir els oients com cançons, podríem dir, edificants, no? Se'ls va preguntar quina cançó et fa feliç. I les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès, Jacob Jolig, perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons, per exemple, tenien un tempo més ràpid que el promig de les cançons pop, que anaven més ràpides. També per les lletres, que parlaven d'esdeveniments positius, com festes o experiències romàntiques, o senzillament perquè eren cançons que no tenien cap sentit. Que això també està bé, eh? O sigui, ja anem prou de cul en els dies feiners. Sempre vull dir que seria un autèntic luxe programar que tal dia, de tal hora a tal altra, a la teva agitada agenda, està previst no fer absolutament res. Allò, perdre el temps dolçament. I si a prop tens el nostre programa, potser t'acompanyem i encara t'hi trobes millor. Recorda que si has fet tard, si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a Spotify o a Podcast Google. És molt ràpid, és gratis. I així et descarregues els programes i els portes amb tu allà on vagis. Clar, els pots tenir al teu mòbil, per exemple, eh? O qualsevol dispositiu i escoltar-los quan vas en cotxe, en metro o en bus, o quan passeges, el coco al teu costat. Be happy now. En el 10, Walking on Sunshine de Catherine and the Waves. En el 9, I Will Survive de Gloria Gaynor. En el 8, Living on a Prayer de Bon Jovi. En el 7, Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. En el 6, escoltàvem fa uns moments els Monkees amb Unbeliever. I en el número 5, una cançó que Sylvester Stallone va demanar com a banda sonora de la seva pel·lícula Rocky 3. Després el temps ha demostrat que la cançó ha sigut molt important, bastant més que la pel·li, del grup Survivor, L'ull del tigre, Eye of the Tiger, 1982.

I of the Tiger, l'ull del tigre, a banda de donar bon rotllo, segons molts oients de l'emissora Ràdio Baltimore, també us asseguro que agrada molt a la gent més jove, ho he comprovat moltíssimes vegades, en els bolos del cocodril de festa major, sí. Quan adaptem aquest programa en directe i adaptat a Sessió de Ball, el grup Survivor i la cançó més important d'ells per tota la vida, encarregada per Sylvester Stallone el 1982. I després... L'amic Billy Joel...

Up Jungle, noia de la part alta de la ciutat, que explica la història d'un obrer que intenta lligar a una pija. Cançó del 83.

en el 4 de les 10 cançons que donen més bon rotllo. El neurocientífic que va investigar per què també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i de les associacions personals. I que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. És clar, depèn de quan escoltes la cançó i amb qui l'escoltes també, eh? I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Atenció, arribem al número 3. El gran clàssic de 1966 dels Beach Boys, en el seu moment la cançó més cara de la història, la gravació de Good

original, espectacular Good Vibrations Beats Boys. Donant-nos bones vibracions des de 1966. I 10 anys més tard... en el número 2... ABBA. Dancing Queen.

Dancing Queen d'Ava és la subcampiona d'aquesta classificació. De les 10 cançons més votades que donen bon rotllo. Dancing Queen de 1976 i d'Ava. N'hem compartit moltíssimes de cançons que ens ajuden a estar de bon humor, a veure les coses d'un altre color. Però potser tu encara tens alguna que no ha sonat al programa. No te la guardis per tu sol, per tu sola. Ens ho dius per correu electrònic, que estarem encantats de compartir-la amb tots els cocos. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Recorda també que pots seguir-nos al Facebook. El grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Hi ha més de 20.000 amics que hi col·laboren amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però ens faltes tu. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club i digues la teva. Sí, allà també podràs estar al corrent de totes les nostres activitats. Així que si repassem les 10 més votades per aquesta enquesta que ha fet Radio Baltimore, són Walking on Sunshine de Katrina and the Waves, I Will Survive de Gloria Gaynor, de Bon Jovi Living on a Prayer, de la Cyndi Lauper Girls Just Want to Have Fun, els Monkees Unbeliever, Eye of the Tiger dels Survivor, de Billy Joel Uptown Girl, Good Vibrations, les bones vibracions dels Beach Boys, aquesta Dancing Queen que escoltàvem fa uns instants d'ara, i en el número 1, una cançó de 1979 que en principi va passar, home, no diria jo que desapercebuda, però no va ser un gran èxit. I en canvi, com els bons vins, quan han anat passant els anys, han anat adquirint una importància tan important com que aquests oients d'aquesta enquesta la van situar en el número 1 de les cançons que donen bon rotllo. És una cançó de Queen amb Freddie Mercury al capdavant, Don't Stop Me Now, no m'aturaran.

El gran Freddie Mercury amb la seva veu irrepetible, això ho han dit científics, tècnicament no ha hagut ni haurà mai més una veu com la seva. I Don't Stop Me Now, No M'aturaran, del 1979, la cançó escollida com la que dona més bon rotllo.

La cançó prota avui. De l'espai de les versions. De l'amic Ramon Castells de Barcelona.

0: Aquest Living Doll, Cliff Richard, la va publicar el 1959 i els Mustang van fer la seva versió amb el títol de Muñeca Viviente, però al 1980. Quina t'agrada més?
1: Cada vez que hay un sueño que yo quiero realizar.
0: No perdis la sintonia, Coco.
1: Apareces en mi vida y me vuelvo a enamorar.
2: Cocodril Club.

0: cada vez que quieres.
1: Radio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha qualificat el desnonament avui de Mari Carmen, una veïna de Madrid de 87 anys, a qui els propietaris de l'habitatge han expulsat del pis on viu des de fa 70 anys, de tragèdia social inacceptable. De fet, 1.200 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat aquest vespre davant la delegació del govern espanyol a Barcelona contra aquest desnonament. A Madrid, la convocatòria n'ha aplegat 10.000 i ha estat davant del polèmic àtic comprat per la comunitat a Chamberí. Sánchez ha responsabilitat directament la Comunitat de Madrid i el seu ajuntament.
3: El desahucio de Mari Carmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar, ni como país, ni por supuesto tampoco desde el punto de vista de las instituciones públicas. Y desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza, han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social que debería haber sido resuelta por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma.
2: Sánchez ha afirmat que el desnonament no s'hauria produït si el Congrés hagués aprovat el decret d'habitatge que el seu executiu va portar abans del ple de l'estiu i ha demanat altura de mires. Ho ha dit en una compareixença des de Nova York, on participa aquests dies a l'Assemblea de les Nacions Unides i on ha tret pit de les dades que s'han conegut avui, les previsions a l'alça de creixement de l'economia espanyola d'un 2,6%, un creixement que no està renyit, segons ella, amb la cohesió social.
3: España, yo creo que es un buen ejemplo de cómo combinar crecimiento económico, creación de empleo y derechos y avances sociales. En los últimos años hemos impulsado un crecimiento económico sólido, aumentado el empleo de calidad, mejorado los salarios, reducido la desigualdad. Queda mucho por hacer.
2: El cap de l'executiu espanyol intervindrà a 1:45 de la matinada, hora catalana, a l'Assemblea de les Nacions Unides. I els Mossos investiguen un tiroteig amb un ferit que ha tingut lloc aquesta tarda al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La víctima s'ha presentat a un centre hospitalari de la zona amb una ferida d'arma de foc, ha estat atès i sembla que la seva vida no corre perill. 246.000 vehicles han sortit a l'àrea metropolitana aquest pont de la Mercè, 43% dels previstos. L'autopista P7 ha registrat les situacions més complicades. Recordem que s'han desplegat més de 2.000 Mossos d'Esquadra perquè faran 1.200 controls. Darrer punt, l'escriptor i periodista Ramon Solsona ha rebut el 30è Premi Trajectòria a la recollida avui en el marc de la Setmana del Llibre en Català.
1: Música i informació.

0: Bona nit.
1: Aquest programa i qui us parla diu això. Ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom. Benvinguts a la temporada 2026-2027 del Jazz Club de Nit. Aquí a Ràdio Obrera 107.9, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Fifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Fifu. Aquí, Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa, i com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz, i que al blog hi trobareu l'enllaç. I per començar la nova temporada, què millor que posar-vos la música excelsa que publiquen els amics de Raval Jazz, i per això el disc Feréstec de la banda del Poble Nou i el Família Baracoldologi del Aritza Castro Project. Però també escoltarem el disc de Temps Record de l'amic i gran pianista Francesc Capella, Material Sensible. Doncs comencem amb el disc publicat el 2026 per Raval Jazz dels amics de la banda del Poble Nou i títol de disc prou significatiu, Feréstec. Enregistrat per Frederic Calquist, abraçada a Frederic el 14 de juliol de 2025 a l'Institut Joan Salvat Papaseit de Barcelona. I aquí tenim a Juan de Diego, trompeta i composicions, Pau Domènech, clarinet baix, David Parres, tuba, Santi Colomer, bateria. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web de Juan de Diego. I aquesta és una formació atípica per diversos motius. El primer i evident és que és una brass band sense piano ni contrabaix, o sigui que si el Santi es pengés la caixa i portés els plats, no sé com, però podrien fer una d'aquelles magnífiques marching band. També pel fet que tots els temes són del Juan, ell que també n'és l'ideòleg del grup. Majorment els temes són a tempo no massa viu, si n'exceptuem un parell que en són una mica. El tarannà principal és molt tranquil·let, amb temes amb un groove impressionant. Les melodies segueixen l'ona salvant les distàncies de l'esperit de l'Ornette Coleman per a melòdiques i també per l'esperit de llibertat que s'hi respira. Hi ha però un tema que et cor pren quan l'escoltes per la gran càrrega emotiva que inclou, pel fet de ser una mena de marxa fúnebre i tema anomenat Metifico, amb grans solos de Pau al clarinet baix, quan a la trompeta amb sordina i redobles màgics de Santi. Un altre de tempo més o menys igual és Micro, aquest però amb aires més positius, on s'albira alguna esperança per la bellesa de la pròpia melodia. Un dels temes amb més càrrega dramàtica, política i humanitària és el sorprenent Gaza i el Arte, on Juan ens recorda la barbàrie comesa per la majoria del poble israelià, sentiment que es barreja amb ràbia. I això de la majoria del poble israelià és per no concretar-ho només amb Netanyahu. Doncs ja els començarem escoltant en aquest tema, també sense comentar-ne els ets i uts, que vosaltres ja ho enteneu tot. Gaza i el Arte, Juan de Diego.

que maco i impressionant aquest tema de Juan de Diego, Gaza i el arte. I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz, 23 robadors, Barcelona, Jean Boris Jazz Club Barcelona, Sunset Jazz Club Girona, al blog hi trobareu l'enllaç a la seva programació. I ja per acabar d'escoltar-los, ho farem en aquests dos temes seguits i tot just comentats, Petrovic en Atxuri i Osimbo, de Juan de Diego.

Que impressionants aquests dos temes, quina barbaritat, que bo Juan de Diego en les seves composicions i interpretacions, les de tots quatre. Quin gran treball que ens han fet aquests els nostres amics Juan de Diego, Pau Domènech, David Parra i Santi Colomer, o sigui que felicitats, nois, i abraçades a tots quatre. Ara, però, ens situarem en un entorn d'una major seriositat on la música ens captivarà per d'altres motius que els fins ara escoltats. Aquests seran la musicalitat més ortodoxa, entre cometes, i l'excel·lència interpretativa més purista, també, entre cometes. També notarem una millor qualitat de la gravació pel fet de fer-ho en estudis de gran volada, com ben aviat escoltareu. I segueixo amb el disc de Francesc Capella, material sensible, publicat el 2026 per Temps Record, enregistrat el 13 i 14 de febrer de 2026 per Daniel Ball al Medusa Studio Barcelona, els temes 7 i 8, enregistrats el 15 de març del 2026 i mesclats per Gerard Porqueres al Hardwork Recording Studios, al Prat de Llobregat, masteritzat per Ferran Conangle, Abraçada Ferran, amb Francesc Capella piano, Joan Motera contrabaix i Joan Terol bateria, Abraçades a tots tres. Fotografies de l'interior del compacte fetes per l'amic Hal Massenberg. I aquest és un disc majúscul en diversos aspectes. El més evident és el de la interpretació a piano del Francesc, on es pot apreciar clarament la seva mestria i gran sensibilitat. Destaca la digitació precisa, però també la pulsió rítmica en molts dels temes, com per exemple el primer track, The Turtle and the Butterfly. No m'oblido pas dels dos companys excelsos amb els quals ha fet aquest treball, Joan Motera al contrabaix i Joan Terol a la bateria, dos cracs en els seus respectius instruments. Sobre aquest i tots els temes, Francesc ha deixat escrits uns curtets comentaris del per què i com. Una altra de les meravelles a tempo delicat és el segon track, Empty Chairs, on ens parla dels que ja ens han deixat, els músics, homes i dones, i com de buides queden les cadires, i diu ell, tants músics amb un vincle professional que quasi ha esdevingut parentiu i que per llei de vida ens van deixant. La imatge d'un escenari amb una big band en la que cada cop hi ha més cadires buides, faristols vacants, partitures que ja no interpretarà ningú. I un altre dels temes interessants del disc és El Caminante, amb un bon marcatge rítmic i tempo medium on s'aprecia clarament l'aspecte rítmic, així com trencat, que dic ja en aquests casos. I ell ens diu això, caminar, però el que està fet l'ésser humà pot ser viatjar, peregrinar, passejar, descobrir o conversar. Pot ser introspecció o curiositat, assolir coneixement i saviesa. Doncs ja els escoltarem en aquests dos temes, Empty Chairs i El Caminante, de Francesc Capella.

I quina meravella d'aquests dos temes llargs, eh? Hem estat escoltant música durant 13 minuts, quasi. Una meravella de música de Francesc Capella. I del The Turtle and the Butterfly ens diu això. Una preciosa papallona sobre la closca mig enterrada d'una tortuga a una platja de Guinea. Metàfora del temps, bellesa efímera i atemporalitat arcaica en una sola imatge. I un dels més vitals és Last Call, conjuntament amb el Shanghai Blues. I del primer ell ens diu això. El món d'aeroports i estacions, un ecosistema de persones i vehicles en trànsit, provisionalitat suspesa en el temps. Doncs ja per deixar-los escoltar ho farem en aquests temes de Turtle and the Butterfly i Last Call de Francesc Capella.

Doncs res, magnífica música la que ha fet Francesc Capella en aquest disc, material sensible, i és clar que encara hi ha més, i magnífics temes, i per això us recomano que els cerqueu i adquiriu a la web de Temps Record. I ja encarem el final del programa d'avui, el primer d'aquesta temporada, amb el disc Família Baracaldologi, el de l'Aritza Castro Project, enregistrat per Sweet Soul Music el 22 de juliol de 2024, a la Rabasterra, Biscaia, País Basc, edició de so, mescles i masterització de Saúl Santolària. I aquí tenim a Aritza Castro, bateria i composicions, Alberto Arteta, saxo, tenor i soprano, Marcos Saquines, piano i burlitzer, Eric Surmenian, contrabaix, produït per Aritza Castro. I en aquest disc ens situem en un context un pèl més melòdic, suposo jo, que per la utilització dels saxos de l'Alberto, però també pels temes delicats que també hi ha en el disc, alguns dels quals són Nafarroa número 14, Conservatorio, i un pèl més viu són Parque Rojo i Camino a Bermeo. Amb més consistència rítmica i diversitat de breaks, és el segon track i swing brutal Artea Gavetti número 20. I un tema interpretat a saxo soprano és Hijos de Almachar, un tema força vital, però és clar que hi ha un tema amb un marcatge rítmic sorprenent amb molt de groove, Zuazo Groove, i interpretacions amb el teclat Wurlitzer. I ja el tema més vital és el que titula el disc, Baracaldologi. I nosaltres ja acabarem el primer programa d'aquesta temporada i els deixarem d'escoltar els temes Zuazo o Groove i Baracaldologi d'Aritza Castro.

Doncs brutals aquests magnífics temes d'aquests quatre músics, o sigui que felicitats, nois, i felicitats a Raval Jazz per la producció que feu. I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: Llibreria Byron, Barcelona, Nova Jazz Cava, Terrassa, Jazz Club Sant Vicenç, Sant Vicenç dels Horts, i nosaltres ja ben aviat, el 25 de setembre, on iniciarem la 18a temporada amb el Víctor de Diego Quartet a la Sala Xica a partir de les 10 del vespre. Entrades a taquilla i a Entràpolis. Us hi esperem.

0: Doncs ara sí, ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es, i jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat. Ara ja, sense xerrar tant pels descosits i seleccionar les seves músiques, us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, Club de Nit en el jazz de cadascú. It's all right.
1: Ràdio Abrera, són les 11.
2: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
3: 60 minuts per gaudir dels ritmes llatins.

0: l'hora 23.
1: Te lo dije
2: permanece la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.

0: pasó. Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12. ¿Qué
1: hora
0: son,
1: mi corazón? Hora 23. Te lo dije
2: bien. Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
5: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.